0: La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí, ha existit, existeix.
3: Sí, nosaltres també en vam tenir, però a Can Nostre, sí, també a Can Mila, anàvem i tot. Si anaves al sistema, t'enviava dur arròs o llen... Ho apuntàvem, i llavors ma mare, al cap del mes, o quan li de pagava. Ma mare tampoc no va... Soci, en deute, es poden passar a cara alta per tot. No deuen res a ningú, ni mai. Ni jo ho he vist en això que nostra. Que nostra ma mare també pagava. Que menjàssim, bueno, un ou, el fan reta tant com volies...
4: En el pont hi havia una botiga que era comestible de jove, però ja pal. La van haver de tancar perquè no anava bé i van posar una sabateria, també la van llevar, tampoc no hi és. En l'altre cap de cantó hi havia una que era de Cana Mariana i era de roba. També fa molt d'aix que la van tancar. Aquesta lanceria estava en el carrer Metge Camps, en el recte de Sant Cristòfol, el carrer. També fa anys que l'han tancada, tampoc no l'han tornat a posar. També li deien s'estany, llavors, perquè era, ara ja és edifici, sí, però també era una botiga de comestibles i era un supermercat. I a dalt de tot, del poble, hi havia que li deien a Can Miquel Florit, també era comestibles, i a la xeria, i també van tancar.
3: De llet no sé què devia ser, perquè si era un litre de llet, que llavors anaves a s'engolidor, anaves a vinicot de llet, allò hi devien posar un raig, suposo, un raig d'aigua. Un got de llet no ho fas, i un tros de xocolata del més barato, i, jo què sé, un tros de pa, per fer la bereneta, un tros de pa, i un trosset de xocolata. I tira, devia haver pomes, que tal vegada devien dur pometa. Sí, perquè hi havia una dona que era en espada de l'Iglésia. Bueno, hi havia més botigues que no hi ha ara, millor, perquè... A Miquel Florit, nena Barber, que venien la llet, però aquestes persones venien fruita i nosaltres m'ho havia dit. Les pomes més petites, les més barato. Pomes de cosa del lots. Que hi havia gent que tenia més cosa que nosaltres. Devia triar. I tocades, devien dir, això vindrà na Maria. Ma mare de Maria. Vindrà na Maria i ten dues. Bueno, pomes... tocades i...
4: Això hi havia una que era de Can Arriera, que està en el carrer Major. Això hi havia aquella botiga i anava molt a Can Arriera, aquesta, i d'anar a Can Arriera, Can Aguida Arriera, el dia d'anar. Sí, sí. És que allà anava més perquè llavors la cooperativa tampoc no hi era. Hi ha la cooperativa, ara el supermercat que és Sant Crispin, i el van posar aquí nosaltres festejàvem, ja ens van fer soci.
3: Sí, bueno, de dalt de tot, de l'entrada del poble, era Can Miquel Florit, era comestibles. Era com una punta, però bueno, de comestibles. Llavors, te tiraves així dins del poble i hi havia a Can Pepe Barber.

0: que venien de llet i un pot de fruita. A més, cap a les que han començat el carrer, una dona que era nena, que era la padrina d'ell, venia fruita, que ella només venia fruita. Traien les canastres de fora, els de matí, i la gent anava a dur la llet i devia comprar la fruita que devia voler. Però la fruita li devia dur un pagès, perquè llavors no venia ningú. Un pagès devia dur la llet i tal vegada si tenia res de fruita. Ho du allà i allà la gent. També llavors, qui més qui menys, tenia un hort. Eh? I llavors te fas un mitjà en carrer i hi havia una guida, que és una guida xurica que li deien. Qui tenia botiga de comestibles, qui l'han tingut, se va morir una guida, i en Quicos, qui tenia al costat, hi havia la botiga i llavors al costat el bar, que em duen Quicos, qui tenia en Amparo. I el son pare, els diumenges, no volia que anéssim a passejar. Veniu, i tenien una gramola, diguéssim, al barri de davant, que hi havia quatre homes que jugaven a truc, mon pare, per dir-te un, i jugau aquí, te donava un platet amb quatre cacuets i basta estiguessis allà i gramola i bueno, que sé, això es diu menges.
1: Sí, no, no, vol dir que això ho vaig fer des un any. Jo com vaig anar a la Mila i feia una setmana que havia complet 21 anys. I em vaig fer dos i pico de mili. I jo quan vaig venir aquí tenia prou de 25 anys. El poble, que és el que era, poca cosa més. La carretera aquesta, l'entrada d'aquí, jo aquí vaig fer feina amb un compressor, picava amb un compressor, i van fer l'entrada, perquè m'he vist l'entrada, aquesta sortida i entrada. I van obrir aquella carretera i van obrir. I vaig començar a fer feina aquí. I he fet de tot també a la fàbrica i vaig fer feina. I vaig fugir de la fàbrica perquè jo ja serrava, ja m'anava de 7 anys. I he fet de 7, anava de 8. I el mestre jo diu, ja m'has de serrar tu. I una màquina d'aquella, però jo hi duia molt de gust en la feina.
2: Jo diria un poble viu, perquè tenc que dir una cosa. És migjorn, a pesar de 100.000 que som, o poca cosa més, i que mos falten moltes botigues i moltes coses, cultura, una falta molt poca. Nosaltres tenim una banda de música que fa molt més de 100 anys, ja molt més que la tenim. Al teatre teníem un capellà que crec que jo devia néixer al temps que tenc 84 anys. Crec que vaig néixer al temps que hi havia aquest capellà, que ja tenia un grup de teatre, però en aquell temps eren homes o eren dones, i ell tenia un grup de teatre d'homes. Després tenien les germanes, filles del doctor Camps, que feien boníssim per cantar, tenien un coro preciós. Era un poble viu. Hi havia dos o tres bars. En aquell temps les dones no entraven en els bars. Jo he estat d'aquells temps que les dones no entraven en els casinos. Però estava perquè no hi havia cotxos per anar aquí ni per anar allà. Per tant, els homes anaven en els bars, i els bars eren plens, i els diumenges, els de capvespres, passejaven pel poble. Començàvem de vora l'església, i fins al restaurant de Cana Pilar, tota la joventut, cada un amb les seves amigues o els homes amb els seus amics, passejàvem amunt i avall. Allà fèiem els enamorats. O trobàvem els enamorats allà. Era quan ens vam.
0: I llavors, quan ven el cantell aquí, a Can Gomila, que era botiga de comestibles més cara, perquè vol dir Can Gomila, Can Aguida Xurica, aquestes dues que venien pomes, llavors hi havia Can Laureano, que era un perico, el ferrierenc, que havia endut roba, també passava en Florida, que duia una feixina, i anava pels llocs i s'aturava, perquè com que aquí en el llumini que la també hi havia gent, que l'home duia calçons, de... bueno, us roba de feina, i s'aturaven en llocs.
2: Era una botiga, bueno, l'entrada, que la primera que sols era Sereno, després vivien allà, hi havia Can Antònia, la ferreria de l'Antònia, era una ferreria, després hi havia una botiga, després hi havia una altra botigueta, que era una tia meva i era viuda, després venia a l'església, després venia aquí on hi havia l'estany, que ja està llevat tot allò, i després es va perir. Aquí on hi ha la Palmera era l'escola de les fietes, i més en van vivir aquell senyor que va viure 114 anys. Després de que seva hi havia una botigueta, i llavors molt bé. Passava tot el poble. No sé si hi ha ningú més, és millor que la sàpia o no. Jo me la va ensenyar a mon pare i no l'he sentit a dir a ningú mai.
0: Escola, sí, van anar fins 7 o 8 anys a aquestes monges i a altres escoles, però molt no vaig anar, no, només. Llegi, que m'ha de ben just, llegir i escriure, bueno, i hi havia la mestra Molet, perquè llavors de aquestes monges van anar molt poc temps per a les escoles. Sí, ells llavors, tots els del mitjor, diguéssim. Ara ens ho veuràs que eren com jo, la Joana Fernando, les amigues meves, les al·lotes meves, que eren com jo, així. Bueno, sí, anàvem a escola i érem amigues, o som amigues encara.
3: A 9 anys, fins a 9 anys. Llavors no hi anàvem massa. Jo encara hi vaig anar més que la gòsquia, perquè n'hi havia que no hi anaven a escola de les filles d'aquestes. Però jo, fins a 9 anys, vaig anar a escola. I anàvem, era l'escola, aquí on era l'Ajuntament, es dalt, anaven les més grosses. I es baix era una cotxeria i anaven els petits. Eren monges, llavors. Eren monges que anàvem a escola. Sí. Jo vaig, no sé, fins quin grado medio li donen, llavors, el llibre que vaig tenir darrere de tot. Sí, bastantes eren, perquè només de la quinta meva, diguéssim, en Magí, som iguals d'edat. I n'hi va haver bastants, tant de l'os com de l'altre. Hi havia una monja, que era professora de ve, i mos... I vaig, hi havia un altre que era més de sona, però tenia els petits. Hi havia dos puestos d'escola. Jugàvem de sol, passàvem un anell, passàvem tot un redó, i posàvem un anell un fil, i aquell anell passava, i els que tenia l'anell, no sé què, tenia un premi. Les monges posaven un anell, i tu fes córrer tot el redó de rotllo en l'anell aquell. I els que trobava l'anell, quan passava... tenien, jo no sé si era que havien de cantar una cosa o havien d'anar, no me'n recordo això. I després per així n'hi ha qui feia, n'hi havia qui feia labor, jo mateixa feia labor, guinxet o, i això és el que fèiem a escola llavors.
4: Bé, hi havia dues escoles, una de Lots, després no estava junt, de Lots i Lotes, sinó que hi havia una escola de Lots i una escola de Lotes. I a més, les monges, aquí hi havia unes religioses, en els més petitons, fins que no tenien 6 anys, crec. Era com una guarderia que regentaven les monges. Mostrant-se el que es diu EGB, si no s'ha canviat el nom, CGB, no? Era més memoritzar, que no, tal vegada coses no les entenies, més tenies que saber-ho dir quan et demanaven, fan les preguntes i coses tal vegada de el que deuen els llibres, sense saber tal vegada prou bé, i a més que era en castellà, l'educació després era en castellà, o les escoles eren en castellà, i havies de memoritzar. I mos divertíem, hi havia una hora de recreo, sortíem de l'escola i anàvem just a 50 passes, ja érem a la carretera, i allà teníem muntat un camp de futbol, la carretera era nostra, ja va dir, no passava ningú, i jugàvem allà, fèiem dos còdols, eren la porteria, i allà jugàvem a futbol, pràcticament era això.
1: Clar, de petit, l'escoleta del migjorn era a casa dels monges, no hi havia res més que allò. I ens tenien en els al·lots fins a els 7 anys.
5: Jo vaig fer feina amb els avis quan tenia 7 anys i vaig fer feina amb ells fins als 10 anys. I en els 10 anys mai havia anat a escola ni res, feien la setmana, la rota. I en els 10 anys mon pare va dir, venga, venga, saldot cap aquí. I m'enviava a l'escola, però jo un dia anava, un dia no anava, i diu, en vista que hi tenia el mestre d'escola públic, era el mestre Ferrer, deien. I aquesta escola pública està bé davant, si no l'han llevada, s'ajunta a ser l'Iglesi, bé davant. I deien mestre Ferrer. I nosaltres vivíem bé davant, i mon pare li demanava, i clar, i de dir bé, i dir no bé, i diu, no, fer feina. I feia feina com un home.
2: Ser que vaig anar jo, mira, en aquell temps, quan hi havia pàrvols, que eren ses monges, el convent, aquí on ara tenim l'Ajuntament, hi havia el convent. I baix hi havia pàrvols, hi havia els fies petits. I després, quan teníem una certa edat, no sé quina devia ser perquè no ho record, tenien una altra escola dalt. Pujaves una escala i dalt hi havia un saló, i allà hi havia escola. I ses fietes hi anàvem, bé, n'hi havia qui van quedar, quedàvem fins més grosses, però quan havíem fet la primera comunió, en aquell temps, tenim que dir que l'Iglesia marcava molt les coses dels pobles, festes i totes les coses aquestes, ho marcava molt l'Iglesia. I les fietes, quan havíem fet la comunió, hi quedàvem un poc més a l'escola, però després anàvem a la Nacional. La Nacional, clar, era gratis, i aquella supos que s'havia de pagar cosa perquè les monges d'algú havien de viure. I aquesta estava en el carrer Mirada del Toro. Aquí on hi ha la galeria aquesta d'art que han posat ara, nosaltres dalt anàvem a escola. Baix hi havia les carnisseries del poble, que era de l'Ajuntament, allò. Hi havia les carnisseries, n'hi havia dues. I dalt, hi havia dues portes, una anava baix, l'altra anava dalt, hi havia l'escola. I era l'escola per als lotes. Hi havia un saló bastant gros, que era lotes de totes les edats. Quan teníem l'edat que podíem anar allà, que no sé quina devia ser perquè no ho record, i acabàvem en els 14 anys. I després hi havia un quartet més petit on hi anaven els més petits, que també hi havia, com a l'escola que hi havia aquí. Les monges els tenien més petits i allà eren més grossets. I, no, i jo anava a escola allà, vaig anar a escola sempre allà. A part dels anys que vaig fer l'escola de les monges, vaig anar a escola allà sempre, vaig acabar en els 14 anys. En aquell moment de la vida teníem uns mestres, que jo, la mestra meva, és de Margarita Tauler Arcos, encara recordo el seu nom, sempre me'n recordaré d'ella, m'ho va ensenyar molt bé. I ella només se n'anava a Palma, era mallorquina i vivia a Palma, se n'anava amb sa família, ses festes de Pasco, ses de Nadal i ses festes de... i s'estiu, ses vacacions d'estiu. Fa tot l'any aquí i dedicava ses 24 hores del dia, no seran ses 24, però bueno, s'escola fa 3 hores al matí, dues al capvespre, i després al capvespre sempre tenia coses perquè féssim. Ella tenia una casa en aquest carrer meu mateix, llogada una habitació en dret a cuina, i anàvem allà a la seva habitació, i sempre fèiem coses, brodàvem, o... i després amb ella vam fer moltes comèdies. Aquí està el començament en sèrio de comèdies.
6: El que ara es diu Francesc de Blanca, llavors no en devia tenir de nom, perquè vaig anar a escola, que ara damunt, davall, hi ha allò que és aquí on fan això de les exposicions aquestes, que un temps era una carnisseria i dalt era tot una sala gran, o bon, en fa com a dues, i anàvem a escola allà. I venia una mestra, quasi sempre eren de Palma, perquè aquí solament no n'hi havia, de mestres, I quan van fer les escoles d'allà dalt, jo ja no hi vaig anar. Vaig acabar en aquesta, que sempre vaig anar. I venien les del camp i no res, hi havia... No era com ara, tampoc. N'hi anaven poques de l'altra escola, també. No, els alors anaven separats, llavors. Els alors anaven... Aquí on ara fan sobre aquella, allà baix, hi havia zelots. Hi havia mestre que feia zelots. I zelotes, era com a l'església, que també anàvem tots a parar, que no... I jo no vaig anar mai a escola amb zelots.
7: No, a escola... Pot vull que així no hi vaig anar mai. Els vespres... missatges que si tenia un home, mon pare m'ho mostrava de fer. I quan vam a ser venir al rei, i quan tenies el poble als vespres, tu imaginaves els vespres, jo. Escola, poc. Hi vaig anar molt poc. L'any que vaig anar a combregar, estic segur, home, eh? Començava a llegir i escriure, i a vegades mon pare també, quan no hi havia missatge, i era el que fàvem.
6: Fins a dos, tres llibres màxim. La taula, això sí, la taula i un primer llibre, i fins a les tres, i els tres no sé si ja el vaig acabar. Amb tres llibres passaven tot el curs. Bueno, havia de fer els 14, o havia fet els 14. Perquè, bueno, a vegades n'hi havia que no en feien tants, no?
4: La gent hi anava, sí, sí. Sobretot eres diumenges, sobretot els diumenges de... al vespre. Era en aquest que dit de la Palmera, que era ja un cinema més en condicions, podríem dir. Perquè abans d'aquest... Ahir va haver un cinema que és de CIPA, vol dir Cine Parroquial, i és qui l'organitzava, era el rector del poble, que era el senyor Febrer, Bartomeu Febrer. Estava en combinació amb Mercadal. Mercadal també projectava en pel·lícules, que després de la projecció de Mercadal, venien aquí i projectaven... I aquest teatre estava, era el teatre antic, aquí on ja t'he dit que hi havia hagut diversos grups que han fet teatre, era aquí on es fa abans el teatre, i era un segon pis, que era en el casino que dèiem, perquè aquí teníem el casino i el bar, això abans de la Palmera. La Palmera, jo record, quan jo tenia 20 anys, quan la van fer, el bar i el local de cine. Però abans, en el bar, que és nosaltres li dèiem el casino, que era una família que és de Fumeta, tenien a dalt, tenien el teatre, i és aquí on es projectava les pel·lícules que fos la CIPA, que de cine parroquial.
6: M'agradava molt el cine. Sí, van anar al cine que feien tot d'una en el casino que era llavors ara són pisos. Hi havia baix cafè, bueno, un bar, i dalt hi havia teatre que feien comedietes, feien cine, però els dissabtes i els diumenges. I llavors a la Palmera ja vam fer cine i comèdies també en feien, però... Bo, per això, no sé, era molt diferent d'ara, però... No, el cine jo m'agradava molt. Jo ja anava amb el senyor Murà quan vaig començar en el cine. I crec que van ser dels primers que van començar en el cine tot sol, perquè n'hi havia molts que m'anaven sa mare encara, I nosaltres ja mos deixaven anar tot sols. No, cine van anar... Ja m'agradava molt les de mexicanes. I vaig venir a Sara Montiel, que fan... Però... Les pel·lícules, al final, totes... Ballar no, perquè ell no va voler... No en sabia i no vaig ballar mai, veus? Però sí, no sé que hi anàvem. I jo m'agradava ballar. Però no vaig ballar, perquè, bueno... en aquell temps... Vaig ballar poc. Però al cine, ui... Ja em van fer que era Correu del Rei, que llavors era en aquell temps. I van anar un parell de vegades, perquè... Però que anàvem al cine, sí, cada setmana anàvem al cine. Si hi havia doblers per anar els dissabtes diumenge, i anàvem els dissabtes diumenge, però si no, només anàvem un dia.
3: I això que li dic, passejant, que perquè llavors no hi havia res no aquí per fer, si anaves al cine qualque vegada, i això, passejant, cap a cap de poble, la gent, és per els diumenges, perquè als bars no hi entraven les dones llavors. Van començar, i les primeres que van entrar, semblava que era un desò d'una dona dins el bar. Si anàvem a vegades a fer qualque excursió, amb pares d'aquestes, però no n'hi havia massa de divertició aquí.
4: Bueno, eren, com pot ser la festa d'un poble petit, on... tothom hi col·laborava, hi havia un local que feia cine, hi ha hagut, que jo recordi, bastants de grups que han fet teatre, la meva generació, o sigui, el meu grup d'amics també en van fer, vam crear una petita companyia, vam fer diverses obres de teatre, així ens divertíem, i es diu menges... per el carrer i tal, no sé, i en els bars i això.
8: Bueno, nosaltres ens divertíem bé, la nostra manera, bé. Ah, després hi havia el bar que era el casino, que era aquí a la plaça on fan el caleu, allà on viu en Joan, allà hi havia el casino de tota la vida, aquí dalt hi havia el teatre, aquí fan cine... Allò, els diumenges per anar al cine era fabulós. Bueno, nosaltres cada diumenge agafaven la passeta que mos costava i el panet i me n'anàvem al cine. I després de més jovenetes, clar, després ja hi va la palmera, després fem balles, jo sempre m'agradava molt el ball i anàvem a les festes totes les que podíem anar, perquè no era com ara, havies de demanar permís, que puc anar a Sant Bartomeu, amb Aquinau, no, ve sa mare de fulana i sa mare, bueno, així sí, a fer un parell d'hores, i a les 12 cap a casa, perquè mon pare era el primer que me deia, pensa que a la una, màxim és de s'aquí. Jo me tocava fer feina després, però ho vam passar bé, va ser una jove... bé.
5: Jo vaig ser molt ballador, m'agradava molt, i sa dona no. I això de tant de fer llibres, no, no he estat mai. He estat sèrio, coses. I d'any copa, i vengui a cantar, i que jo no he fet mai. Natural meu. I els altres disfrutaven i miràvem com els altres. I, però no... La dona no va ballar. Ballar, disfrutar ballant, però no ballar jo. Jo anava ballant amb Pau en Pere, no m'interessava tenir la dona. I, però després dia sí que vaig ballar molt, però de casar llavors ha acabat això.
4: Vam ser, me'n recordo totes, l'associació aquesta que ja hem nombrat de pares de família, vaig ser el seu secretari, vaig ser el primer secretari de futbol, dels caçadors també he estat secretari, d'Amics de l'Art, una associació que hi ha que promou la jornada, també vaig ser secretari després, quan va néixer, els primers, d'Amics de l'Orgue també, hi ha una associació que promou l'orgue parroquial, també vaig ser secretari, sí.
8: D'això n'he fet molt, però bueno, ho he fet perquè m'ha agradat. És que no, jo vaig començar el primer any que van dur els vestits nous, que és que ara hi ha, que això fa més de 40, ja deu anar per 50 anys, me pens, amb una vecina d'aquí de vora, qui va venir a cercar-me, diu, ara han duit una roba nova, i els reis es anaven a vestir a les Fontrodones. Diu, això era en Esmeraldina, en Andrés Menorca. Diu, i ella tota sola, però no l'has a pintar, tu que vindries? Dic, jo pintar, no en sé, però ajudar a vestir, sí. I vam anar. Perquè jo és una festa que no sé com és, que m'agrada molt sempre la festa dels Reis, no sé per què, però m'agrada molt. Ara, vinga, anem. I bueno, vam veure, compte tu, eren quatre, els altres eren quatre pallaringos que duen, però bueno, bé. S'any venidor, jo dic, aquesta roba, si no la guarden bé, se farà molt bé. Es que ho havia duit, la va donar a casa de monges. Aquí en el pla de l'equip, on tots l'Ajuntament hi havia les monges, que guardassin aquella roba. I les monges la van guardar. Bé. I després van dir, no, això ara ho ha d'agafar l'associació de pares de família, perquè això, el que havia organitzat antes, el dels Reis, era el rector del poble que hi havia, això ho ha de dur una associació. I va ser com van agafar el dels Reis. I ells me van dir, tu que te'n vols fer càrrec? Dic, jo sí, de la roba i anar vestit, dic que això sí. Diu, és a casa de monges. Vaig anar a casa de monges, dic, on teniu la roba? Diu, mira dalt de tot, a un ropero, tot dins una caixa. Jo quan t'ho vaig veure, dic, això és un desastre. Però bueno, bé, m'ho vaig endur. Unes capes, que allò estava tot ruat. I una vecina d'aquí, que era modista, li vaig dir, ai, quina idea me dona per les capes aquestes, aclarir-ho. Diu, tu dumoles, i ella té porxos, i va penjar les capes a l'escala dalt de tot, que allò s'adonàs, i bueno, va quedar bé. Bé, per acabar. Jo vaig dir, en els de Saterra, bueno, que ara és Saterra, dic, heu de cercar una solució, heu de cercar un puesto bo per guardar la roba dels Reis. I me van dir, sí, sí, aquí en el local que han comprat hi haurà un quarto i posaran tota la roba, allò, perfecte. Diu, i tu que te vols fer càrrec? Dic, jo sí, d'això sí. I va ser així que vaig començar. I de cada any fem amb un parell de modistes d'aquí, fem robes noves, paspatges, però aquí, no és que me vulgui posar medalles, el pont d'ho era jo, de... Quina idea me dones a la modista? I ella de, jo faria això i faria això. Ah, vinga, anarem a comprar la roba i ho farem. I van anar fent, que tot el que hi ha fet ho han fet. Jo no, cosino, eh? Jo cosino, no en sé. Però ho han fet aquesta lota, en el Rita Riu de Vets, que és molt bona. I després, antes, hi havia unes quantes modistes. Les modistes que hi havia en el poble també van col·laborar. Que bueno, després se van anar... Això és una associació que va començar quan van començar el descant de futbol, que és de... Hi havia d'haver una associació per fer el camp de futbol, bé, després. I era un centre cultural per fer coses culturals, més que res, diguéssim. I clar, hi va ser que es van fer càrrec de l'U dels Reis, les cornetes i tambors... I després organitzen excursions i exposicions i coses d'aquestes. És més cultural. Per ser que un parell de vegades vam fer... Quan un cosí meu era president, no sé què, actes de sot de glosat, un altre dia fan el ball de fandango, també hi entrava. Mira, per acabar, hi havia dos personatges... que vos ajudaven, sobretot un, en Morete, qui me fa passar, i en Gacela, que és el despicadero. Bueno, germà, millor dit, Enrique. Jo hi anava i de... Entenc que m'esté tant de cavall. Bueno, han de sortir 7 patges en cavall. Bé, no passis pena. Quan anàvem a hora de vestir allà, venien i em feien les mil males criances, tot en broma, eh? En Morete. A Morete, que puc fiar de la carrossa teva, que puc fiar de la... No, no, estic cansat, sempre me'n fas igual. Ai, Maureta, feu per jo. Un any que hi va un pot de follon amb els de la directiva, no vull sortir, no vull vindre a ajudar, i no. Maureta, no ho facis per ells, feu per jo, per tu t'ho faré. I me fa coses així, no, i després que ho passàvem bé, hora de vestir, jo agafava una nerviada, arribava aquí, estava, padrina, avantes això, i avantes allò, i avantes aquí, i vinc allà. Clar, jo ho tenia tot ordenat, tot en borda, dins aquesta casa, això, dins aquí, allò, cada un agafava els vestits tots penjats amb el nom que el havia de dur, perquè no hi hagués cap... Tu saps allò, venien els descavalls i m'ho feien anar de bòlit. Jo li de paraulots, deixa'm un pot de pau, que no me deixareu. Serà hora de sortir, no estareu llets, i aquí estarem. Tothom s'ho agafava un poc en gendeu, hasta i tot ara m'ho solen dir, se nota que no hi és, dic, bueno, se nota ara, i n'hi ha uns altres, jo ho havia de deixar una hora l'altra. Jo estic molt escatxerrada i no puc estar dreta ni puc caminar. Que m'agradava. Jo aquest ambient de vestir gent, aquella estoneta ho passava bé. Passava nervis, però ho passava bé. M'agradava. Ara tu so, ara tu allò. Tu posa't aquest son, tu aquesta peluca, tu so. Jo exacte, exacte no, però de 42 a 3 segur. Són anys, eh? I jo la feina meva era aquesta. Cuida'm-me de tota la roba. Hi va haver uns anys que me'n cuidava de tot. De tot, entre cometes. Ara no. Ara fan quants anys que hi ha les directives aquestes, que un s'encarrega d'una cosa, una altra... Però antes que la directiva no hi havia gaire més que el president i el secretari, per exemple, que un de tants era en Tòfol, també has d'encarregar molt. D'anar a cercar els que havien de ser patges, els que havien de... Ser reis. Bé, jo els reis mai ho vaig voler cercar, perquè el rei sempre arribava que tenia llista, venien i s'apuntaven pel bany que hi veu. Pels caramel·los, pels vestits, per tot. T'ho havies d'organitzar. I jo tenia ajuda, eh? Sempre tenia un parell de lotes que m'ajudava molt. Això també es va. Després rentava tota la roba, jo. Però tota. Si hi havia 20... No, a vegades n'hi havia més de 20 de patges. Havies de rentar aquella roba cada any, perquè si no, les robes... Lo dels reis, no. Lo dels reis ho guardaven o ho duen a tintoreria. Perquè antes, ara se vesteixen en espoli. Però antes, que no hi havia espoli, perquè no n'hi havia, a una casa que es diu... aquí a l'entrada del poble, Nafragno, la de davant de Can Benito, vam anar en quants anys en aquella casa vestint-nos. I després un pare, en Pere, per cert, en Moreta, em diu, si ho demanau a mon pare, la casa aquí on viu una Maribel, anàvem allà. I jo vaig dir, i sé que a l'avi, un pare, li vaig dir, miri, perquè jo en savi, en sa mare fa molt bo. Miri, no, estic contenta que m'hagi deixat a casa, però, per favor, si hi ha res gelós, lleveu-ho de mig, perquè hi ha els joves que venen i jo no puc estar atenta en tot. Diu, no passis cap pena, me diuen. Hi ha bòtils de cava o no sé què, que ha quedat dins la nevera del sopar de Nadal de no sé qui, d'en Pere, d'ells... I no toco. I si us ho volen veure, que beguin, però no passeu cap pena, jo dic no. En sa que m'ajudava jo, i duem sa roba. I allò que allà a casa fa baix i dalt. I jo li vaig dir, doncs mira, els reis se'ls vestiren dalt i els baix, que era com un menjador, i vestirem els altres patges i deixant sa roba. I aquesta me diu, sí, dic, bambada, si hi ha res de gelós, jo que sé... I ella me diu, no veig res, està llevat tot, perquè, bueno, pots tenir... Venen els reis per pagar els tres reis. Me van fer passar els 10 de rifa per vestir-los, que eren dos, eren tal Capó, que eren ciutadallons que jugaven a futbol amb el mitjón, en Sabater, i en Pedro de la Rosa. I jo, vinga, l'os per amunt, a vestir-vos, pujant dalt, i en Capó fumava puret sempre. Quan se va llevar la camisa, li van caure per terra. I jo dic, bueno, ara no és hora de fumar, no fumaré. Bé, per acabar. Van vestir els reis, van sortir. Després allò que era, la taula que tenien les pintures, que era tot un desastre de bordell i cosa. Però en sol demà, nosaltres ho anem a llevar, o a castellar. Ah, no, bé. Venen els reis i tot bé. I ja, van fer els reis i tothom fa el que ho té. Bé. I el dia dels reis venen aquí, en Capó, a un altre de Ciutadella i en Sabater. Que hi ha la padrina? Dic, sí. I van dir, sí. Jo dic, que teniu de nou? Diu, no, te venim a pagar el que mos han begut. I jo me'ls vaig mirar. Dic, que deis? No, que dins la nevera d'allà hi havia bòtils i nosaltres han begut i han deixat doblers. Ai, el lots. A voltes vos van donar cosa. Jo vaig dir que no tocàssiu res d'allà dins. Per favor, jo ara que tinc que anar dins aquesta gent. No, està aclarit, està aclarit, està aclarit. Jo me'n vaig a cap a l'àvia sàvia. I sàvia me va sortir de maleïta. Diu, en Joan té un disgustar. Ha anat allà dalt i ha trobat un desastre. Hasti tot, puros per terra, que eren puros de no sé quin test. Dic, no, miri, Joan, li vaig dir que puros no, puros eren d'en Capó. Ai, clar, jo entenc que aquell home es matí quan van allà i va trobar tot el bordell. Devia dir, aquí hem fet maig. I jo diu, veus que m'han deixat damunt la nevera doblers? Dic, miri, perdoni, però jo... Jo tot això no ho sabia i va estar malet. En tot el motiu mesquí que tenia perquè ells ho havien deixat. Dic, però són aquells que m'han fet quedar malament. I després me'n vaig anar al president, que era José. Dic, José, vés a aclarir-ho tu, eh? Dic, perquè jo del rei ja no em faré més. Ah, diu això, a res, diu això. Ells... Jo crec que aquell home, quan va veure allò, devia dir, bueno, i m'ho han remenat tot, i no era bé. Perquè jo li vaig dir, no, tranquil, que nosaltres no hem tocat res, han estat aquests que ens han fet. I després, els que eren dins els menjadors, patges, un de tals, eren Manoli, que hi havia, i aquell obria la nevera, i era aquell qui obria. I jo això m'ho va dir després en Rafel, els que era capellà, que es va morir, en Rafel. Jo el veia en aquell, i jo diré, però tu que has vist res? I ell me deia, sí, jo ho he vist. Dic, i deia, per què no m'avisaves si jo ens haguera anat serranyats, haguera anat a aturar? No, diu, i no fan res. Bé, van treure un parell de bòtils. Però saps què feien? Tiraven els bòtils a un pati que hi havia cols i els tiraven allà perquè no ho veguessin. No, té la castanya. Vaig dir, mai més, no vull cap més d'home de patge. I vaig dir, vull dones. Vaig dir prou.
9: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia, en català dèiem bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Atracat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè està tan trista.
1: Tengui, sí, sí.
0: Sí, i té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Saludar
0: cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem. Sí,
1: I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir que són gent que van al dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí,
0: sí, sí, sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar que envio llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després d'un minut.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavor.
0: ...a dia i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Ostres. Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Venga, va, en sèrio?
0: Sí. Promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correus? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que quasi m'han d'anar.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, el dia crític són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: És a dir,
0: en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen despistat
2: ja. Ara, 2018.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per fer diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina...
2: De tot. Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i passeig.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxxt, també allà anava ple. I encara n'hi solen haver, de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que,
2: clar,
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Ara que no t'escolto.
0: A 15... No, hi calc un més, però molt poc més.
2: I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho en sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord?
2: No sé si et sent.
0: M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú. Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc en du, eh? Si, quan t'estic dient que en du, només en du en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en du.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. El singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan toquen trec aquest. Perdona, sí, sí.
0: No, continuam. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, aquests ets de sabia, eh?
2: Sí, bé, bien, Cristian, sí.
1: No, ja veig, bé.
0: En duim metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passam de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, a mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja, no en sé, xerrar a castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també?
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades a sí. A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans
4: es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de et soc. Vale. Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan ho xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
4: Oh. No,
0: i ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo.
0: Jo també, tots són avantatges. Tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirem. No?
2: Tot s'aclarirà, sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? No, ostres, no, és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No, no, no. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc desverb ser, que clar, com que són en
2: du, perquè no,
0: que és
2: no.
0: En du.
2: I jo perquè no el troba a faltar. Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escriu moltes coses. Escriu el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No.
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cicè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això, l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: cova.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No sé què té.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, estan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, però que no era la inhibició.
2: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altre, pensa nou de cap.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

Obrint de castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te cantúsica, ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al

agradaria tornar a ser mort de poeta i només sóc un puto col i vomitant des de Castell Llibreta. És que aquest sol me dóna vida i estaria tot el dia veient els núvols passar, només jo i guitarra fugint de sa guerra. Tancats ulls imaginant pujar el oratge de demà. Com aquestes rimes tan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança. Vull recuperar el primer d'octubre, tornar a quedar...

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgejades!
3: Sirve, gracias. Que no me sirve. Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias, por favor. Que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és Sant Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Cris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus

0: tipus de documental clar. Sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I, si, i a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes Solíssim. Mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar fa 3 setmanes, o a Major Docs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
1: Clar, clar, clar.
0: Clar. O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
1: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
0: Són aquests festivals de classe A, que... Que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecta en un festival.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Haver de curar una ferida en unes mans alienes que hagin treballat molt dur durant anys és tot una experiència. Es detecten arrugues, línies durícies. S'observen antigues ferides ja cicatritzades i tints que han penetrat per sota de l'epidermis. Els dits de la gent que ha fet molt de treball manual solen ser poderosos i delaten les moltes vegades que han hagut de tancar-se amb força sobre algun objecte. La vista detallada d'unes mans laborioses transmet una suma de vicissituds, pròsperes o adverses, que s'intueixen o es dedueixen ràpidament.
2: Època de muda. Capítol 1. Les mans de l'entorn.
1: Diuen que netejar i cuidar les mans d'alguna persona que hagi treballat molt és un bon exercici per als joves que s'han criat en un món relativament regalat. Perquè en pocs minuts es pot percebre que la vida no és igual per a tothom i que algunes persones han hagut de fer molts esforços per tirar endavant. Algunes escoles d'emprenedors empresarials ho recomanen com a sistema per entendre la cultura de l'esforç. D'una manera similar, l'observació de l'entorn ofereix informacions i sensacions que denoten les experiències que poden haver succeït. Es detecten alguns fets d'origen natural, com ara els grans blocs de pedra dipositats a dalt d'alguns penyals de litoral, que indiquen els enormes temporals que qualque dia es van donar. O es veuen els fòssils d'animals marins dins la pedra sedimentària, que en algun moment va ressorgir del fons del mar, empesa per les immenses forces orogèniques. Però també es poden detectar, al nostre voltant, les diferents ferides que l'activitat humana va causant al planeta. Des de constatar la gran baixada en la densitat d'ocells que solquen el cel de l'estiu, fins a enyorar les diverses fonts que l'excessiva explotació de l'aqüífer de les darreres dècades ha assecat. Des de notar l'absència del cant de les granotes en alguns indrets urbans, fins a veure com algunes plantes exòtiques s'escampen per la natura. Des de palpar la urbanització d'algunes tanques conegudes fins a avergonyir-se dels fems que es veu al mar des del moll del port. Estaria bé que alguns que reneguen de manera compulsiva de l'ecologisme fessin net les mans del planeta i curessin algunes ferides. Potser faria el mateix efecte que dèiem abans i les coses es podrien veure d'una altra manera. Quan es participa activament per recuperar ecosistemes degradats, per refer paisatges ferits o per cuidar animals silvestres necessitats, el panorama canvia i es comprèn que hi ha algunes dinàmiques que cal intentar evitar en el futur. El Papa, màxim representant de l'Església Catòlica, va fer fa uns anys una encíclica molt valenta on es posicionava clarament a favor d'un canvi de rumb en els temes ambientals. Reclamava que els governs i l'imaginari col·lectiu deixessin d'estar sotmesos a l'economia financera i que la llista de les coses importants fos reclassificada. És un gest que, més enllà de les creences de cadascú, pot tenir una influència considerable en alguns sectors tradicionalment allunyats dels postulats ambientalistes. Tant de bo. I els conflictes econòmics i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu que patim també ofereixen un context adequat per buscar noves fórmules que vagin en una línia més racional i amb visió de futur. Una economia que aposti més pels serveis que per les infraestructures, que busqui rebaixar de manera substancial tant la càrrega energètica fòssil de les activitats com el volum de materials i de posteriors residus que necessiten, que opti per fixar l'economia local i afavoreixi processos productius responsables. És hora de prendre decisions considerant els efectes reals que es provoquen, més enllà de la irracionalitat palesa d'alguns dogmes econòmics. Tanmateix, aquest model de progrés basat en el creixement permanent que s'ha imposat fa anys, que mai ha netejat les mans del seu entorn ambiental, ens condueix sense remei a trencar un sistema superior com és el funcionament planetari. Per això, molts tenen ja clar que els antisistemes no són els que demanen que els temes ambientals es tinguin en compte. Els antisistema són els que pretenen continuar fent les coses com fins ara.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no baixava d'ells.
0: Exacte, un pot, de, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perduca d'ell. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, puestos que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, puestos on la podríem emprar. Ja vol tot pensar el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa
0: que,
1: i ja cal que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català
2: no s'ha de canviar,
0: és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar, avantatge. Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: és
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals. M'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és
1: masculí.
0: Un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, el que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'he atrevit.
0: D'acord?
1: Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah? I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El cancel·li no té poc el cancel·li. Tu vas així al pampat i ja està.
0: Sí, clar, no, que sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, no passa res.
2: Ja
0: és a dir, estem... Jo som bastant partidari a vegades de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte.
1: Sempre. Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'esport. No, anets afores, masculina. Afores.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: Anets afores.
0: Sí, no,
2: anets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo em sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí.
1: Amb els facts. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No amb A. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest, que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que era un
0: sí, que lluita, exacte, contra, sí, sí, que lluita contra en Krilin i després en Krilin diu, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat escolta, amb el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho he dit jo que no.
2: Espedestal que te té, ja no ho veuré.
0: A veure...
2: No ho veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Pets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest,
2: No, i en Krilin...
0: Des gargall no,
1: jo no, tio.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet, es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, en Nam. En sí. Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam al final va dir... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneigs dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de fullpoll, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és...
1: Que
0: les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar amb paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte. No un dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja. Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mel en el meu en el compte.
1: Ostres, tu, el teu compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari o que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Conte Lecchio. Ningú sap que és el Conte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Conte Lecchio, les fotos, les interviu, dins el llit amb aquella, i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el Conte Lecchio.
5: Dius gelat.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, el Condeleca, també? No, el confoc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarà, ja tornarà. No mos liem ara amb això.
0: En Antònia de Gate, va estar també.
1: Antònia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ho compres sola?
1: No pares.
0: No, a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, si jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Cissé i jo, que en Cissé i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que no sé què.
2: També s'ha dedicat antes, abans, s'informació, era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: Vés igual. Sí,
2: seguim.
1: Sí.
2: No tot sí que seguim. No tot sí que seguim, això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta. Se resta queda. D'acord? Paraules que em menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només has fet una o no has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames
0: no? Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, bona. No? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un Ferrer. Ens vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Bé, se'n posen dos.
1: També se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys senyories.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres. Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Cissé. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Oh, bon.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a de desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost arriben les primeres pluges. L'any agrícola comença el setembre i les plogudes del mes d'agost en són el seu preludi. No hi ha cap any igual, però moltes vegades sol començar a ploure a Sant Bartomeu o fins i tot un poc abans, després de Sant Llorenç. Les pluges de final d'estiu i principis de la tardor són moltes vegades torrencials, és a dir, que en poc temps cau molta aigua, un fet propi del clima mediterrani. Ja ho diu la cançó d'en Raimon. Al meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc, és la sequera. Si plou massa, és un desastre. Al meu...

hem de tenir en compte que amb el canvi climàtic aquest fenomen pot anar en augment. Encara que la precipitació acumulada durant l'any sigui més o menys normal, si una part d'aquesta cau en pocs dies, llavors tenim que s'aprofita poc, ja sigui pel camp o per als mateixos aqüífers. I a més, s'incrementa l'erosió de la terra. Però com és que es formen aquestes pluges? Resulta que a finals d'estiu, l'aigua de la mar està molt calenta, i encara més en aquests darrers anys. Tenim, per tant, una gran evaporació. Aquesta calor, juntament amb una major humitat atmosfèrica, actua de combustible per a la formació de tempestes i temporals severs. Però això tot sol no basta. Necessitem un altre ingredient, l'arribada d'aire fred en altura. Quan es dona aquesta combinació, es genera un contrast que provoca inestabilitat i pot acabar donant lloc a tempestes importants.

Segurament haureu sentit xerrar de sesdana. Aquesta paraula és acrònim de depressió aïllada en nivells alts. És a dir, una zona de baixes pressions, però no en superfície, sinó en altura, i aïllada de la circulació general. I doncs bé, una part de les pluges torrencials del Mediterrani són degudes a la presència d'aquesta sesdana, que porten aire fred en altura. Se solen formar nivolats d'un gran desenvolupament vertical que poden descarregar amb força. Aneu alerta, idò. És important estar al dia de la informació meteorològica i seguir les recomanacions i avisos de les autoritats competents. Gotes de pluja van caient.

En aquest capítol han sonat les cançons El meu país, la pluja, de Raimon, Pluja d'abril que riu, de David Vidal, i Gotes de pluja van caient, de Núria Feliu. Trista, la pluja va caient.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
2: Poble ple de persones lluitant en sa por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, de famílies que mai han fugit.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial, no lliuraràs del sastre que t'alça en el mateix moment que dius adeu i gires el cap. La llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent i la mentida inventada. Es torna en veritat la

0: Xip dels déus, quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: Tu has escrit en lletres
0: de mà. Que
2: programa la computadora que l'arma...
3: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya quan sent soledat.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendar feu anar sa olla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferia un got de vi. Beveu, valtros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sabre que es lloc eres del gendar, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956 mos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni si agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Sent que veiés i un ase.
1: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Moments estel·lars de la humanitat no és una història del món, i tampoc és un totxo acadèmic. És una successió d'instants en què, segons Stefan Zweig, el curs de la història es decideix en un segon, en un gest mínim, en una decisió presa o no presa. Zweig tria episodis molt concrets de la història universal, sobretot europea. La caiguda de Bizanci, l'instant en què Napoleó dubta, el descobriment d'un continent, una partitura acabada massa tard, etc. I es narra com si fossin relats literaris, amb tensió, en ritme, i com amb molta fe, diria jo, en el poder de l'individu davant del destí. El que m'agrada més del llibre és que pots anar triant quins relats s'interessen més, perquè són capítols independents entre ells, col·locats per ordre cronològic. És una obra molt Zweig, en el millor sentit de la paraula. Hi ha una confiança enorme en la cultura, en la responsabilitat moral, però a la vegada una suavitat, una melancolia de fons, com si l'escrivís sabent que aquests moments tan importants de la humanitat són escassos i fràgils. No és un llibre per llegir de veres, per jo és un llibre per tenir a mà i anar llegint a poc, per capítols, perquè funciona molt bé en petites dosis, un capítol cada vegada, deixant que cada moment estel·lar pugui fer el seu efecte. Jo he de dir que, sincerament, aprecio molt més en Stefan Zweig com a novel·lista, però és indubtablement bo en tot el que escriu, perquè escriu com els àngels. L'edició que tinc m'agrada bastant, és una traducció molt acurada de Maria Pous i té una portada vermà super reconeixible, és de Quaderns Crema, que també han editat moltes altres obres de Zweig i també els seus dietaris. Vos la recomano molt si vos agrada la història, però també podeu xalar d'una bona prosa, si no sou persones d'assaig, perquè evidentment això no és una història en un sentit assagístic, sinó que és una altra cosa que jo crec que hauríeu d'intentar descobrir.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes d'aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etcètera. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tanmateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Si callen les armes, els morts somriuran. Tan sols digues pau.
1: Digue-meu com si fos un moix, que com és que encara vaig coix, si he deixat d'anar sempre gat. Digue-meu perquè som d'alor, calor que feim quan tenim calor.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Dejava el Quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencar soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Menorca, amb una tiara rural, esbadellant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de l'illa, sense impediments, raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem bravata, truicades i racó. Ho farem com sempre, allò d'un cabal, un peu davant l'altre,

quan s'acala pudent o s'arregana d'escat. Et sac d'esblat força bé la cadira d'un descans. Sues que l'altre un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'altritxa encantada. Està gros baraneta la pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta es degutit sa bramada. Rodolàs macat, sa taula sa taulera, un cuc d'esplà de mà, ocell a sa falconera.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians, rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents. Ciutadella plena, plena de

se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots

0: delinquent. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Agua a euro, Coca-Cola a euro, Fanta naranja a euro, Fanta limón a euro, Coca-Cola a euro, Nestlé a euro, Acuario a euro, la cerveza con alcohol, mañana por la mañana, ¿sabes por qué? Pues no está, me ha equivocado. Y la Coca-Cola a euro. Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva 2 litros. A euro.
2: Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.
3: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Radio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va. Comencem.
2: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
4: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

va tipo una trulla que està en el frita. Me donarà cuixot, dormi sobre la sala frita. I tenc la boca nas, coi i urós. I per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre. Menja moltes figues i no li agrada el pobre. La va comprar barata per 30 euros. I viu dins una soll que té 4 parets. No us fa cap pena, això et sentiu els no fa. Engreixant a Rita que després hem de matar. I d'on em pots cercar, a veure si la trobes. Que la matarà quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat. Però tu estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara. I és que ja no té com es fa.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra, viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sertigueta, Llucaig, La Cucanya, Serrambes, Miniatzau, El Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, Vinia Guarda, Esbanyul, Tordonell, Sabuval. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

0: El nostre entorn mediterrani no és un espai pristí. Fa més d'un milió d'anys que els primers homínids van transitar cap a aquestes terres i d'ençà hem anat deixant la nostra petjada d'espècie extraordinàriament habilitada per transformar els llocs per on passem. Per això, els nostres paisatges són el fruit de la natura primigènia existent, substrat geològic, clima, biologia, i de les decisions que van prendre els avantpassats en cada moment.
1: Època de muda. Capítol 30. Humilitat eminent.
0: El foc, la construcció o la caça acaben deixant marques en el paisatge. Però també els grans ramats d'herbívors, les espècies, les inundacions o els terratrèmols poden marcar altres rumbs. De manera que per aquí se sol parlar de paisatges culturals. A Menorca, els milers de quilòmetres de paret seca que ha alçat la mà humana conviuen amb les falgueres i els socarrells. Les torrenteres de drenatge de les antigues zones inundades acullen una fauna silvestre remarcable. Els cels de l'illa s'enriqueixen quan el milà i la miloca els planegen. Les tanques agafen més interès si hi ha un megalític recinte de taula. El litoral impregna millor els sentits quan hi neda un cor marí o se sent una cançó marinera.

0: però vivim un temps on el negoci ràpid intenta imposar-se arreu, on s'empeny la gent a anar amb les llums curtes, on s'escolten discursos vans des de púlpits importants, on es perd la capacitat de llegir els detalls. El port de Maó està patint aquest procés. Un transcurs on s'eliminen els matisos i s'aposta per als monocultius. Mai hi ha prou amarraments. Mai hi ha prou molls o pantalans. Es percep com un lloc per a usos intensius, en tos de veure'l com el port carregat de natura i d'història que és. Però els reductes que queden sense transformar s'hi guareixen alevins que més tard abandonaran la rada i seran peixos de bona talla. S'hi fa marisc i passegen les sípies, s'hi amaguen els crancs. Els seus penyals plens de vegetació han vist passar els cartaginesos, els romans, els turcs i els cristians. Han tocat la sang de les espases dels corsaris i han sentit els plors dels vaixells d'esclaus. Les estoiques casetes de vorera que hi queden acollien gent que hi anava a fer vegues i a nedar. Hi ha encara llocs que freqüentaven les barques de llenya dels mestres d'aixa. I perduren racons que semblen enyorar el solcar lent de la vela llatina. És evident que el món evoluciona. Però aprendre a discernir allò que té valor natural o cultural hauria de ser una fita per les institucions que gestionen aquest immens patrimoni, inclosos els exemples humils. És hora d'entendre que la uniformitat acaba empobrint, de fer que l'economia recolzi sobre les particularitats que ens queden i no sobre la seva depredació. Potser és hora d'organitzar-se des de la base de la societat, per tal d'evitar que s'imposi l'homogeneïtzació, que ho torna tot insípid, per frenar les fotocòpies que fan perdre la identitat. No era això la idea de reserva de biosfera?
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més.

Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren...

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: La natura segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

L'eufòria dels 16 anys ens cal, i no l'esbar de vells amb nom fama i corbata, que prediquen versots en què es deixata el que vol ser un record en el tassó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzell somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola, amics de Radio Far. Benvinguts, anem a començar un altre programa. En aquest cas el dedicarem a les cançons instrumentals. Això ja ho vam fer en la primera temporada, ja vam gravar un programa en versions instrumentals. En aquest cas no repetirem cap dels músics ni de les peces que vam posar allà, perquè en tenim a molts, n'hi ha moltíssimes de gravacions que podem posar aquí, i anem comentant i presentant algunes d'aquestes. Per quin motiu un músic no posa lletres a les cançons, o per quin motiu fa la cançó senzillament sense música? Poden ser molts, d'aquí trauríem, això és com un arbre que trauríem mil branques. Un pot dir que és que, mira, en aquell moment no li ha vingut cap lletra en concret. Altres vegades poden dir que donen per entès que la música per si mateixa, sense necessitat de paraules, ja expressa en prou. I el que està clar és que sigui com sigui, la música sempre té una repercussió directa damunt de qui l'escolta i també damunt de qui l'interpreta, per suposat. I a vegades es ve que una melodia per si mateixa, sense necessitat d'haver-hi texta, ja ens diu, ja ens recorda coses, ja ens diu alguna cosa. I també es ve que no a tots li diu el mateix, no? Per això, la màgia és la música. Abans de partir amb aquesta temàtica i d'entrar en matèria, anem a recordar la cançó que vam deixar penjada la setmana passada per abans si qualcú l'encertava. Anem a repetir-la.

Bé, per suposat que tothom ha reconegut la veu d'en Crist. Jo ni que ho anava a dir, supos que qualcú l'ha conegut, ma. Jo crec que tothom l'ha conegut, no? Els que cantaven en Crist Jo, lo raro era que cantava en castellà, no? I sí, aquest disc és de Ja t'ho diré, és un disc que van gravar en castellà, i que aquesta cançó concretament es diu Diamantes para ti, i bé, Ja t'ho diré, jo crec que en aquell moment Ja t'ho diré van tenir uns anys excepcionals de molt exitosos, i el fet de gravar aquest disc podia tenir diferents lectures, diríem, però jo crec que una idea era obrir mercat, és el que solen fer alguns, obrir mercat i dir, bueno, si cantem en castellà m'ho escoltaran més gent. No sempre funciona aquesta idea, no sempre funciona aquesta idea. O una altra cosa era dir, bueno, anem a provar de gravar una cançó, un disc en castellà. No és una cançó, és tot un disc. No sé, sigui com sigui, a la discografia de Ja t'ho diré, hi ha un disc en castellà poc escoltat, poc reconegut, i són ells mateixos, els mateixos músics, tot exactament igual, en temes seus, propis, però cantats en castellà. Aquest disc, Diamantes para ti, era això. Ja t'ho diré, vull dir, per qui no sabíeu d'on sortia la cançó, ja ho teniu clar. Bueno, anem a entrar en matèria amb el tema que havíem comentat de el món dels instrumentals. Els instrumentals és una de les músiques que més s'han emprat per fer el que en diríem bandes sonores. És a dir, que moltes vegades alguns músics se'ls ha contratat perquè posin una música de fons a unes situacions concretes que es projectaran en pantalla, unes pel·lícules, i llavors me podia fer una música per això, no? Hi ha alguns músics menorquins que s'han dedicat a fer música per bandes sonores, per pel·lícules, però possiblement un dels qui més n'ha fetes és Nalan Florit, que és un artista ciutadellenc. Ha participat en diferents bandes sonores, i la seva música, a part de sortir a la pel·lícula, que moltes vegades eren pel·lícules curtes, però sí, n'ha fet uns quants. Llavors les cançons sortien només a la pel·lícula, i alguna quedava penjada en xarxa, allò que la podies anar a repescar i escoltar-la, però no s'editaven en físic habitualment. Però mitjançant la discogràfica ciutadellenca que ve a l'Omar Records, sí que en van llançar alguns en físic, en CDs en físic, i fins i tot, ara els darrers anys, va editar també un casset, aquella cosa, aquell format, aquella cosa que si quan s'emboava vies amb este un boli. Bueno, pues, també Nalan Florit va fer un casset fa poc. Bé, jo tenc fins a 6, jo tenc a casa controlats fins a 6 produccions, 6 obres, 6 CDs, diríem, d'aquest artista. És possible que en tingui algun més, és possible. I us volia proposar avui escoltar una cançó curteta, d'una pel·lícula japonesa, però ara vos diré una paraula, bueno, vos diré el títol de la pel·lícula i el títol també del disc en japonès. Jo supos que ningú m'entendrà, ningú sabrà què punyetes he dit, però jo intentaré llegir-ho tal qual ho posa el disc. Seria Yoi Ryoko Uo. Yoi Ryoko Uo. Ja ho sabeu, si vos agradàs molt aquesta cançó que vos pos, per cercar-la hauríeu de cercar Yoi Ryoko Uo. És la banda sonora d'una pel·lícula japonesa on Nalan Florit va posar música. Nalan Florit, abans de res, vostè ha de dir que ell, quan va començar, mig en broma, ses obres els afirmava amb un pseudònim, que era Snow Man Lost His Head, que era Ninot de Neu ha perdut el cap, no? Que això fa referència a un joc de antic ja, un joc antic ja d'ordenador, de Mario Bros. Ninot de Neu ha perdut el seu cap. Snow Man Lost His Head. Bé, Nalan Florit. Anem a escoltar...

Una cançó d'aquest disc, d'aquesta pel·lícula editada al Japó, si vos sembla us posaré la pista 4, que es diu Persecució. Ell fa feina bàsicament en música electrònica, s'ho grava a casa i treballa molt en teclats, amb efectes de sons, creant atmosferes i creant dinàmiques que poden ajudar evidentment el que és el contingut de la pel·lícula. Anem a escoltar aquesta Persecució.

Aquest que hem escoltat era Alan Florit, aquest ciutadellenc que ha participat i que ha col·laborat en diferents bandes sonores per pel·lícules que ell sempre han estat curts, pel·lícules curtes, i llavors té, ell ha editat diferents, té diferents edicions, publicacions entorn a aquest tipus de música, aquest tipus d'ambients que ha creat. Bé, per qui no el coneixia, vaig ja tenir una altra de la llista, Alan Florit, de Ciutadella, convé tenir-lo en compte. En un altre apartat tindríem també dels mondes instrumentals, i ja que xerraven de bandes sonores, tindríem en Diego Monjo. Diego Monjo, hi ha Diego Monjo pare, Diego Monjo fi, Diego Monjo pare, que n'han xerrat bastantes vegades d'ell, i del fi també, però son pare era cantant d'òpera, va gravar diferents zarzueles dins dels anys 50, al costat d'Oscar Paul, i té una extensa producció discogràfica, son pare, Diego Monjo, Didac Monjo, i després es va posar a fer feina en el Liceu, i el món de l'òpera era la seva passió, i moltes vegades col·laborava amb l'òpera d'amor, i col·laborava en produccions operístiques que es feien aquí a Silla, pues moltes vegades ell sempre hi posava sa mà, era qui recomanava cantants i tot aquest tipus de coses. I el seu fill, pianista i molt bon músic, també amb el seu mateix nom, Diego Monjo, es destaca per moltes coses en el tema de sa discografia. Una de les que jo més m'atreuen, més m'apassionen, com una curiositat, més que res, és que va ser el primer menorquí que va editar un disc, un CD, va fer CD i va fer casset en música amb ordenador. És a dir, va fer música amb ordenador, tu ho escoltes i en principi se suposa que és música en directe, no és música electrònica, no és música electrònica, sinó que és música, com que sigui música folclòrica, diguem, però feta amb instruments electrònics, amb ordenadors. I ho va fer en un moment, a finals dels anys 80, on era molt complicat, més que complicat, era una cosa molt nova, i la tecnologia no estava gaire avançada. Per tant, aquest disc resalta per això, no? És a dir, l'escoltam ara i m'ho sona com sona com a molt màquina, com a molt pot, però té la seva importància perquè va ser el primer i es va arriscar amb això. Però, a part d'això, també ha col·laborat en diferents bandes sonores. Ell va estar dins Hollywood, va estar a baixes ordres de Steven Spielberg. Crec que més bé en l'apartat de producció i edició, però ha col·laborat en músiques i en bandes sonores allà, no? A part de tot això, a més, en el seu bagatge, quan ell estudiava, va fer un estudis per trompa, va escriure, diríem que va composar música clàssica, fragments de música clàssica per trompa, un instrument, bueno, els que sou músics doncs sap que és una trompa, i els que no sou músics és aquell instrument enrevoltat, allò, la trompa. Ell va escriure una sèrie d'obres per trompa i piano. Té una col·lecció que es diu Tempos de Amistat, que és una suite per trompa i piano, on hi ha tots els mesos de l'any. Gener com a horitzó, escalorós i pacífic mes d'agost, dies de setembre, fues de novembre, és a dir, cada mes té una peça. I llavors també té un altre apartat, que també és una suite per trompa i piano, que es diu Un dia en el camp. I d'aquest dia en el camp extraurem una cançó que es diu Entre amics, que és una cançó instrumental, per suposat, on està escrit, com han dit, per trompa i piano, que té el caràcter aquest clàssic, però a la vegada també té l'alegria aquesta de la temàtica un poc, no? I la bona composició, la bona mà a hora de composar d'en Diego Monjo. Anem a escoltar Entre amics d'en Diego Monjo.

I aquesta era la cançó Entre Amics, que va composar en Diego Monjo. I per si no havia quedat clara la seva internacionalitat, direm que el qui tocava la trompa en aquest cas era Hans Pitzka, que és un músic nascut a França i que bueno, ha tocat en la Filharmònica de Viena i bueno, ha estat baix les ordres d'en Karajan i gent així. Vull dir que és un trompista espectacular i reconegudíssim a nivell internacional. I el pianista era na Júlia Supin, que era eslovaca, és eslovaca, eh? Vull dir que ja veus, els dos músics que interpretaven aquesta peça d'aquest Maunes eren músics de fora d'aquestes, en fora d'aquí de Menorca, però que, bueno, que interpretaven aquestes composicions excel·lents que va fer en Diego Monjo. És un disc ben curiós i ben polit, eh? Vull dir, és que li agradi aquesta línia de cançons, està clar. Vos havia comentat abans que en Diego Monjo era un dels primers que havia fet música així amb ordenador. Anem a posar-ne un altre. És un grup que van gravar alguns instrumentals. Els grups de Línia Blava són en Pere i Nana, i aquesta cançó la va fer en Pere, i era la cançó que donava títol en el grup i en el disc, els discs de Línia Blava, i la cançó es diu també Línia Blava, i també se va travar bàsicament amb ordenador, amb els primers ordenadors que gravaven música. Ell mateix es va composar ritme, va fer diferents arranjaments de metall, i tot ho va fer ell, eh? No és com avui, aquests ordenadors els dius, mira, vull fer una cançó així, i te la donen feta. No, ell s'ho va rascar tot, era de les primeres vegades que es gravava així aquí amb ordenador. Era l'any 92, eh? Era l'any 92, i ell ho va treure, i va treure aquesta, vos posaré aquesta cançó d'exemple, amb aquest piano, que està, bueno, ja ho veus, tocat manualment, de tal manera que no és l'ordenador qui sona, sinó que és ell, és qui rasca el piano, l'ordenador senzillament passa gravació, llavors ell va composar una pista per aquí i una pista per allà i va fer aquesta cançó. En Pere Pons, de Línia Blava, tocant aquesta cançó que també es diu precisament Línia Blava.

Molt bé, amb Pere Pons. Pere Pons, teclista i en aquest cas també compositor del grup Línia Blava. Hem escoltat aquest tema dels anys 90, l'any 92 concretament, es va editar aquest casset. L'any 92, aquest casset que és de Línia Blava, i que havien compost ells. Vull dir, aquest tema, aquestes pianades, són de creació pròpia. Un altre dels grups de les associacions que grupals, diguem, que han gravat instrumentals són els grups folclòrics. Molts grups folclòrics s'han dedicat a gravar algunes peces instrumentals de tot tipus, a vegades han gravat temes populars o algunes vegades també han fet creació pròpia. Alguns dels grups, record que tenien el costum, o tenen encara, perquè potser hi ha qualque... Jo ho desconec, jo estic pensant, m'ha vingut en el cap grups que ja no toquen, però que tenien una peça instrumental per començar sempre. Era una manera d'escalfar els músics i tenien una peça per escalfar, per començar el concert. Tocaven i feien una peça instrumental i després ja saludaven de bon dia, bones tardes, i començaven la ballada o la sonada. Aquestes cançons moltes vegades eren composicions pròpies o temes populars, com dèiem. En aquest cas vos posarem un tema de Salvaida que és una composició seva, es diu De Ballant de Sant Àgueda, una de les primeres composicions que van fer com a grup i que de qualque manera ja donaven a entendre un poc cap on aniria la idea del grup aquest, perquè era, bueno, amb instruments tradicionals però amb unes fortes arrels mediterrànies, diríem, no? amb aires àrabs, amb una mica també d'improvisació dins aquest tema i bueno, un poc fent referència a la música menorquina però també en totes les arrels mediterrànies que tenim, és a dir, a Menorca tenim som una illa culturalment molt rica perquè hem mamat de molts estils i de moltes les generacions han begut de moltes fonts. Ara es fa mitjançant la globalització, per la ràdio, pels ordenadors, pels mòbils, ens arriba tot tipus de músiques. Llavors no, llavors era la gent. I Menorca era rica amb això. Ho demostra aquest tema de Subaida que es diu De Ballant de Sant Àgueda. Anem a escoltar-lo.

Els qui davallaven de Sant Àgueda eren, en aquest cas, Subaida, aquest grup de música tradicional i també folclòrica. En aquest primer disc ens recordaven una mica les mestissatges, la fusió, la mescla de que tenim aquí a Menorca de cultures i de músiques, amb aquest aire així mediterrani, diríem, no? Anant cap a una altra banda, us presentaré un disc del qual en alguna ocasió ja n'hem posat algun tema i avui anem a escoltar-ne un altre, si us sembla, i estic xerrant d'un pianista maonès, en Sergi Ameller. És un pianista que ha participat en diferents grups i que bueno, ha compartit la seva vida professional en sa música, i a part de tocar en diferents grups, en una ocasió es va arriscar a gravar un disc amb música pròpia, un disc lo important era, com ja hem escoltat abans, la creació d'atmosferes, diguem, no? Ell amb el piano, tu en el concert te deixes endur per la seva música, i la música t'endú, te fa recordar, te fa pensar, te fa emocionar, i això és una mica la funció de la música, és aconseguir aquesta emoció. Ell, a totes les peces que va tocar, no hi va posar res més que el nom de moviment. Per tant, hi ha moviment 1, moviment 2, moviment 3, moviment 4, i moviment era el nom de cada peça, amb un nombre. En aquest cas, avui escoltarem el moviment nombre 7, on escoltarem el piano i un altre instrument que et sabeu, però sense pronunciar paraules, sinó que s'acompanya de sabeu com un instrument més, com és, però no per dir coses, sinó per expressar coses, no? Bé, anem a escoltar aquest moviment 7 d'en Sergi Ameller.

Molt bé, màgica aquesta peça. En la seva veu, fent ús desfalsat i evocant emocions. Bé, això era Sergi Ametller, que va editar aquest disc tan emotiu i tan sentit. Anem cap a un altre cap, perquè aquí ja sabeu que feien consecó a Sasa, moltes vegades anem d'un cap a l'altre, d'un extrem a l'altre, i si ara havíem passat d'un relaxament, anem a una, bueno, a un rock and roll, i un rock and roll canyero, i vos posarem una cançó d'un grup que també es va fer ús en moltes ocasions d'instrumentals. Qui són els Triquinis? Els Triquinis van gravar aquest disc, aquest vinil, el 2018, i bueno, la música se ve com a música surf, una música amb influències molt americanes, i bueno, en aquest cas van escoltar aquest boogie, que està tocat a tota canya i a tota màquina, que es diu Stacy Boogie, i bueno, pues, veurem una altra manera d'expressar la música mitjançant només la música. Stacy Boogie, The Triquinis.

Estriquinis, amb aquest Stracey Boogie de bueno, aquest instrumental a ritme de rock and roll. Anem a escoltar un tema d'en Xavi Criado. Xavi Criado és un professor de piano català, però que estiuetja, va venir aquí a Menorca a estiuetjar de jovenet, amb un pare i sa mare, i llavors cada estiu venien i feien aquí com a dues setmanes, fins que va arribar que ja no feien dues setmanes, feien tot un mes, i ara ell es considera menorquí d'adopció, perquè quan acaba l'escola se'n ve cap a Menorca i fa dos mesos o tres a Menorca visquent, diguem, no? Que s'estiu el ve a viure aquí. S'estiu el ve a viure aquí. Llavors ell va composar tot un disc que es diu Esplendent Gil, i cada una de les cançons té un nom que mos donen a conèixer, mos donen una idea del motiu que el va inspirar, diríem, no? Llavors veurem, n'hi ha una que es diu Mitjol Gran, una altra que es diu Camí de Cavalls, una altra es diu Esfart de Favaritx, Sesones de Talis, tot això són temes que ell va... que van gravar en dos músics professionals, un clarinet i un contrabaix, ell toca el piano, i anem a escoltar una cançó que es diu Paret Seca, i bueno, veurem de qualque manera les parets seques menorquines, de quina manera se manifesten o se representen mitjançant una peça instrumental. És el que dèiem, si qualcú sentigués primer aquesta peça i no la volgués valorar, diríem, en aquest record d'això, possiblement poca gent diria una paret seca, no? Però bueno, sí, quan sigui la paret seca va ser el motiu per el qual ell va fer aquesta cançó, la inspiració. Anem a escoltar la paret seca d'en Xavi Criado.

M'encanta aquest disc. Not que, bueno, me sent que són unes melodies super guapes, bueno, un disc fantàstic, m'agrada molt. A més, tenc la sort de comptar amb l'amistat d'en Xavi i bueno, ens hem trobat en diferents ocasions per fer, ens trobam i fem una cerveseta i xerram de les nostres coses i la veritat és que és un play. Molt bé, un discàs que quan el va fer el havia de venir a presentar a Menorca, el havia de presentar per Catalunya, però a la pandèmia se van dur moltes coses i se van dur els concerts de la presentació d'aquest disc, que es va fer el disc just abans de la pandèmia i allà va quedar. Vull dir que no s'ha tocat mai en directe, que jo sàpiga, aquí a Menorca, i bueno, aquí està. Un disc perquè la gent que vulgui escoltar-lo a fons pues, sàpiga que existeix el manco, no? Anem a veure un altre tipus de música a on també fan ús exclusivament de la música instrumental sense emprar la música. Sense emprar, la música l'empren sempre, sense emprar la veu. El grup es diu Xaranga de Xubec, un grup que fa festa, que fa música, que moltes vegades el sentíem tocar pels carrers, animant grups i fent... Bueno, estirant, fent festa, això, fent festa. La xaranga de Xubec.

xaranga de Chubec, aquest grup nascut per la part de Ciutadella, que es dedicaven bàsicament a, bueno, primer de tot a disfrutar ells moltíssim, que ja vos asseguro que sí, que ho fan, que disfrutaven molt, es donaven molt de la improvisació i tenien aquest grup format que normalment acostumaven a fer passa carrers, per tant són sempre instruments, bueno, no hi ha pianos, són instruments portàtils, diríem, no? que són fàcilment transportables, per tant, això, que no necessitaven tampoc d'enxufar-ho electrònicament, sinó que són instruments acústics que poden sonar així per el carrer i fer festa. Bé, un dia més mos atracam altra vegada en el final del programa. Ja no mos queda res més que despedir-me, que donar-vos les gràcies per haver-me acompanyat fins a aquests moments, on hem fet un repàs de diferents músiques instrumentals que tenen sempre l'arrel menorquina, com sempre fem, i que espero que alguna d'aquestes peces vos hagi pogut emocionar o al manco bueno, sorprendre, no? I vos hagi fet pensar que valia la pena escoltar aquests músics donant veu en els instruments per expressar sensacions i per donar vida a el que pensen i senten els músics. Bé, res més, vos deixaré amb una altra peça de... anava a dir una peça desconeguda. No és mai una peça desconeguda, és una peça que bueno, normalment no solen posar cançons molt populars ni molt freqüents aquí en aquest programa. Alguna pot sortir, però són cançons que són males de plegar ja de per si, no? I sé que posem aquí al final també, intentant sorprendre, intentant que qualcú pensi i això d'un saquets, d'un saquells. Bueno, la cançó que us posarem avui deu ser de l'any, és dins dels anys 90, i era d'un casset, això és la pista que vos don, era d'un casset, i els pròxims dies ja vos direm qui són aquests qui sonen i quina és la peça, o ja vos explicarem alguna cosa entorn en aquesta cançó, com solen fer sempre. Bé, amics, un plaer, el que vos dic sempre, vos estim molt, i el principal, que sigueu molt feliços. Si la música us pot ajudar, és molt millor. Adeu.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vist.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frara, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veis, lo bones que són les prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he pres a viure sense límits, termes ni horitzons.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Mole, i estic plorant de porxos perquè vole. No escolta els cris de no ni veig les portes. Les hores són insignificants mentre tu em plores. Som com dos nens petits.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

coses que xerràvem, però encara no hi he anat. I com us vam decidir, va triar dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tites de Can Capó, Can 78 Aurats, Siu que siguis d'altres mercat, peix de sopa i xerrat. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Toni, tites i sa puta canya.

the bass, stick with the bass. Te'n diré dues, es calles de l'itxi. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tants disquitxos, les canyes que em van anar a trobar. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones
2: o dolentes. Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nena russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. El vent s'han aduit els mots i cap carta no m'arriba.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cova Murada.
1: En el barranc del Gendà, penyes amunt, un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom agafat a sa cova. Per casa, per ell, i corral per ses cabres, l'aprengué en Cànoves es Cabrer, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges des barranc del Gendà. Un dia, estant de vora l'entrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribava en els peus. El ses cap i dreta, dalt d'una penya rònica, hi vegeu una dama hermosa, vestida com una reina. Es Cabrer se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure, hermosa, ferm i ricament vestida, i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. Es Cabrer se la mirà i callà la boca. No tenia res a dir-li. Una tercera vegada se li apregué. Dreta dalt sa roca, sa dama més polida que mai i més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tengué paraula per dir. Sa dama li digué:
2: ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondre, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or?
1: Sa pinta, digués Cabrer.
3: Jas, seràs pobre tota la vida.
1: Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora l'entrada de sa cova murada hi ha una penya rònica, que en diuen sa roca de sa dama.

provat tot, però no me tens. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals. Vas disfressat, pur camuflatge.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Des que vaig publicar la meva novel·la La mà tancada, publicada per l'editorial menorquina Llentrisca Edicions, la meva vida ha canviat bastant. No ha canviat en plan J.K. Rowling, és a dir, passar de viure de lloguer a tenir en propietat una mansió, que, per altra banda, és una fantasia de tot escriptor, sinó que ha canviat en qualitat de vida. Si és cert que encara conserv trets de personalitat no gaire atractius, com la tendència a la solitud, la manca d'habilitats socials i un llarg etcètera, amb els quals els psicòlegs es fregarien les mans i pagarien les seves hipoteques, estic més tranquil, més content, més amable, encara que sempre he estat una persona amable, més disposat a endinsar-me en reptes, com en l'amor, encara que l'hòstia sempre és igual de forta, i he començat a fer coses que abans no feia. Estic més estona amb la família, a l'estiu vaig a fer colca sota en el viver o a la caseta blanca, vaig a pescar o també he començat a viatjar. I quan es viatja, normalment, tot i que ara existeix intel·ligència artificial, es consulta qualque guia de viatges. Per aquest darrer capítol de la temporada, consultarem una de les guies de viatge més especials i úniques que s'han escrit mai, per descobrir la resposta en el sentit de la vida. Agafau una tua bola, no vos regireu i començam la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Freak.

En moltes de les civilitzacions més tranquil·les del marge oriental exterior de la galàxia, la guia de l'autopista ja ha substituït a la gran enciclopèdia galàctica com la font reconeguda de tot coneixement i saviesa. Perquè, si bé incorre en moltes omissions i conté abundants esdeveniments d'autenticitat dubtosa, supera a la segona obra, més antiga i prosaica, en dos aspectes importants. En primer lloc, és un poc més barata, i després, gravada a la portada amb simpàtiques lletres grosses, ostenta la llegenda "No et regiris". En aquest fragment, que pertany a la introducció de la novel·la, on es presenta aquesta peculiar guia de viatges, qualificada d'absolutament notable, podem veure un parell de coses. En primer lloc, aquesta referència a la gran enciclopèdia galàctica de la trilogia Fundació d'Asimov, i el to de la novel·la, de la qual rellem avui. S'humor, perquè Adams va ser un comediant i, de fet, va escriure un parell d'esquetxos per a la sèrie Monty Python's Flying Circus i per a la pel·lícula Els Monty Python i el Sant Graal, sent una de les dues úniques persones que no van formar part dels membres originals dels Python a obtenir o aparèixer en els crèdits d'escriptura. Entrar en el món de la literatura, generalment, és molt complicat. Després d'aquestes feinetes amb el Monty Python, que més d'un haguessin venut l'ànima per poder estar en la seva pell, Adams no va tenir sort, per la qual cosa va haver de fer feinetes ocasionals com porter d'hospital, constructor de graners, netejador de galliners o guardaespatlles d'una família catarí, que va fer fortuna amb el petroli. Fins que el 1977 presenta un productor de la BBC Radio 4, el pilot de lo que arribaria a ser la guia de l'autopista galàctic. Segons Adams, la idea del títol se li va ocórrer mentre jo jeia borratxo tombat en un camp d'Innsbruck, a Àustria, el 1971, mirant les estrelles. No particularment borratxo, sinó la classe de borratxera que tens quan t'has embalat un parell de cerveses fortes després de no haver menjat res en dos dies seguits. Adams duia una còpia de la guia de l'autopista d'Europa i se li va ocórrer que qualcú hauria d'escriure una guia de l'autopista a la galàxia.

Fer una sinopsi d'aquesta novel·la no és senzill. Comença un dia com qualsevol altre, un dijous. El protagonista, n'Arthur Dent, s'aixeca per anar a fer feina, tot molt quotidià. Però davant que seva, troba un munt d'excavadores que tenen la intenció de demolir sa casa. Per si això fos poc, el seu amic Ford Prefect, qui és encarregat d'escriure aquesta guia galàctica, li revela que la Terra serà en poques hores destruïda per ferir una autopista hiperespacial. Com podeu comprovar, un inici molt prometedor. Els dos aconseguiran escapar per recaure a la nau espacial el Cor d'Or, robada per en Zaphod Bibelblox. Més o menys. Un llinatge que sembla una paraula pronunciada per una persona passada de cerveses, qui és l'expresident del govern galàctic imperial, amb dos caps i cosí d'en Prefect, i on es trobaran amb altres personatges, entre els que destaquen un altre supervivent de la humanitat i un robot depressiu i pessimista. Junts s'embarcaran en una aventura especial on descobriran moltes coses de l'existència. Però, com aconsella a seguir, i crec que nosaltres també l'adoptarem, no vos regireu. De partida, seguia, està mancada d'un fil o ruta, per no repetir guia, de qualsevol narració visual, és a dir, d'una estructura o trama narrativa contínua, a partir de la qual es vagi entrenant l'argument i les subtrames. El nucli narratiu es redueix a una successió d'escenes, esdeveniments esbojarrats, específics d'aquests excèntrics personatges que romandran per sempre amb nosaltres. Record que Adams va escriure diversos sketchos per Monty Python. Però aquesta manca d'estructura clara, que pot molestar a qualque lector més exigent, no té la més mínima importància. De fet, moltes novel·les que són meravelles no tenen estructura clàssica, perquè l'objectiu de la novel·la és deixar-se arrossegar per una comitiva festiva plena d'absurditat, bogeria i humor, fins en el punt que es podria dir que aquesta absurditat hilarant és el principal element de coherència de la novel·la. Ens trobam davant un univers pop, xop de comèdia, d'una sèrie d'aventures especials que exploren diferents tòpics de la ciència-ficció, no només per riure-se'n d'ells, sinó també de la pròpia humanitat. Podríem dir que el tema de la novel·la és, precisament, enriure-se'n de l'espècie humana, així com d'un univers sense sentit. Com qualifica la guia? La Terra és un planeta inofensiu. Que bé! La Terra pot ser inofensiva davant la immensitat de l'univers, però com a espècie... Hòstia, són pitjors que el corc infectat de ràbia. Respecte a l'humor, la novel·la no vos farà esclatar de riure. Ocasionar aquest efecte, especialment en literatura, és molt difícil. Això, per exemple, m'ha passat amb les novel·les d'Enrique Jardiel Poncela, però amb poques altres més. Es tracta aquí d'un humor subtil, irònic, fi, anglès, que no sé molt bé què significa, però sempre queda bé emprar-lo. Un humor que se sent natural dins aquest univers absurd, des de les seves civilitzacions i planetes, i sense grans pretensions grandiloquents, més que fervor esbossar un somriure durant tota la novel·la. L'humor deriva principalment de dos elements. Des diàlegs, enginyosos, naturals, àgils, com aquest. Saps una cosa?
va dir Arthur. De vegades, com aquesta, quan estic atrapat en una escotilla pneumàtica vogona amb un habitant de Betelgeuse i a punt de morir asfixiat a l'espai profund, realment desitjaria haver escoltat el que em deia mo mare quan era jove. Vaja, i que et deia? No ho sé, no l'escoltava. I, per altra banda, Sumo també ve provocat per les situacions derivades dels personatges que, encara que plenes de bogeria, són espontànies, originals, inesperades i carregades d'innocència i confusió. Uns personatges del tot heterogenis, que són com veure la sèrie de ciència-ficció d'animació Futurama, de Matt Groening, que es mereix el mateix reconeixement que els Simpsons, si més no, tal vegada més i tot. Però, alhora, traspuen la mateixa coherència que les diverses històries que s'expliquen a la novel·la i que, per a qualsevol de nosaltres, es fa molt difícil no trobar-ne un amb qui identificar-se. Crec que qualsevol de nosaltres s'ha trobat amb els mateixos problemes burocràtics amb els quals es troba en Arthur en el començament de la novel·la. Un humor absurd, surreal, que juntament amb els diàlegs breus, plens d'ironia, les descripcions generals, les entrades enciclopèdiques, com feia Asimov a Fundació, tot està pensat per voler fer-nos esbossar un somriure de complicitat. La qual cosa, sumada a aquesta trama absent, a la qual s'han de bordejar tots els clots que té, es ve a dir que, davant la complexitat d'aquest univers i de les seves respostes esquives, serà sempre millor riure que plorar. Un humor que també és escèptic i cínic, el qual posa en dubte o critica qualcunes bases del món occidental, com pot ser el govern. Sols 6 persones en tota la galàxia sabien que la funció del president galàctic no consistia en exercir el poder, sinó en desviar l'atenció d'ell. Es diu a la novel·la. Serà bé? O també la comunitat científica, des dels avanços tecnològics i informàtics fins a la desmesurada construcció d'infraestructures viàries. O la democràcia. L'expresident galàctic és un estafador i un poca vergonya. O, fins i tot, la forma de construir i difondre el coneixement. A la guia, hi ha diferents fonts de difusió de coneixement que competeixen entre si, com passa avui en dia amb segons quines xarxes socials i mitjans de comunicació que difonen rumors falsos. Malgrat tot, aquesta crítica queda una mica amagada en comparar-se amb la manera que els personatges estableixen la seva relació amb la vida i amb el món, reivindicant la felicitat de lo quotidià. I, per acabar, un parell de coses. La primera és que la guia de l'autopista galàctic mos ha regalat la resposta a la gran pregunta de la vida, de l'univers i de tota la resta. El número 42. Selecció del qual va ser totalment arbitrària. Respecte a això, Adams va declarar: el 42 és un número completament ordinari. No sols divisible per 2, sinó també per 6 i per 7. És, de fet, la casta de número que podries presentar sense cap casta de por als teus pares.
El número 42, en si mateix, no posseeix cap rellevància matemàtica particularment destacada. No és un número primer, no és una arrel quadrada exacta, ni té un significat especial. Ara bé, a seguir es transforma en una metàfora de la recerca humana de significat en un món que moltes vegades és caòtic i desconcertant. Ens recorda que, de vegades, les respostes que cercam poden ser com moixos esquius o, com passa a la novel·la, poden estar xuplugades darrere de preguntes aparentment absurdes. Per altra banda, també ens convida a qüestionar-nos la nostra existència i a considerar què és el que realment, en última instància, és el que importa. I, en segon lloc, reivindica la importància de la tua bola. La guia de l'autopista galàctic té diverses coses a dir respecte a les tovalloles. Diu que una tovallola és l'objecte de major utilitat que pot posseir un autoestopista galàctic. En part, té un gran valor pràctic. Un es pot embolicar amb ella per escalfar-se mentre viatja per les llunes fredes de Jaglan Beta. Es pot tombar un en ella en les refulgents platges d'arena marmòria de Santraginus V, mentre aspira els vapors de la mà embriagadora. Es pot tapar amb ella mentre dorm sota les estrelles que descarreguen una brillantor tan purpúria sobre el desert de Cacrafun. Es pot emprar com a vela en una barca diminuta per a navegar pel profund i lent riu Moth. Banyada, es pot emprar en la lluita cos a cos. Embolicada al voltant del cap, serveix per a protegir-se de les emanacions nocives o per evitar la mirada de la voraç bèstia Bugblatter de Tral. Animal sorprendentment estúpid. Suposa que si un no pot veure'l, ell tampoc el veu a un. És ase com un raspall, però voraç, molt voraç. Es pot agitar la tovallola en situacions de perill com senyal d'emergència. I, per suposat, es pot aixugar un en ella si és que aquesta encara està suficientment neta. De fet, aquest passatge i la novel·la en general ha tingut tanta rellevància que el 25 de maig del 2001, dues setmanes després de la mort prematura d'Adams, es va instaurar el dia de la tua bola, en el qual tot fanàtic de la guia du una tua bola durant tot el dia. Des de Biblioteca Freak volem reivindicar aquest dia per la qual cosa, a partir de 2026, el 25 de maig, si en trobeu pel carrer, em veureu amb una tua bola. I fins aquí el capítol d'avui, que tanca la temporada, desitjant sempre que hi hagi qualcú que llegeixi qualcuna d'aquestes recomanacions per, si em coneix i em trobo un dia pel carrer, em digui què tal li ha semblat la novel·la. I també, com sempre, vos convid a ser curioses i curiosos. No vos quedeu amb les recomanacions fàcils, típiques i tòpiques. Grateu un poquet la superfície del món literari, que trobareu autèntics tresors. I davant el sense sentit de sa vida, m'agradaria reivindicar el somriure, perquè sa vida, moltes vegades, sembla una broma davant sa qual només queda esclatar a riure i acabar amb una reverència exagerada de lloança.
però veient cap on s'encamina el món i la societat, amb pèrdua de valors com el respecte, tolerància, empatia, amor, etc., s'auge d'ideologies que només han ocasionat mort, l'apologia del capitalisme que record que només beneficia a uns pocs, crec que convindria cridar a l'activisme. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites a la nova temporada.

treus-es dos ulls i analitzes els nervis. Veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons i

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba amb

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balona monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.

Don mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delenn, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Per una sèrie de motius de força major que ara no venen al cas, vam haver de posposar la conversa amb el nostre convidat. En tot de tancar les portes de l'estiu rigorós, no va ser possible posar-nos-hi fins ben entrada la primavera d'hivern. Dur-la a terme ha estat, com diria aquell, més que mai, motiu d'orgull i de satisfacció. Tocava. El lloc de la trobada ha estat una casa modesta, situada a tocar del maonès barri de les Tanques del Carme. Però no hi pertany, estrictament. De fet, hi era un poc abans que es fes el primer gran eixample planificat de la ciutat. El 18 era conegut com a carrer de Santa Eulàlia. El 19 esdevingué el camí vell del castell. Durant uns pocs anys del segle XX, no cal especificar quins, s'anomenà carrer del 14 d'abril. De 1940 ençà, torna a estar dedicat a la Santa. O no, perquè com explica el nostre convidat en un article escrit conjuntament amb Miquel López Gual, hi ha alguns noms que, de vegades, eren la manera d'homenatjar un personatge seguint el costum de no dedicar cap carrer a ningú en nom i llinatges. La conversa tindrà lloc a la segona i darrera planta, a la cambra, per tant, d'una casa típica de poble. Un trast, parets de marès emblancades i finestres de guillotina al primer pis que baden a l'enorme espai obert que ocupen, entre d'altres, el que resta de l'antiga sínia d'en Frara, l'escola dedicada a Antoni Joan Alemany i el camp de futbol de la Unió, és a dir, l'estadi de Sant Carles, enèsim exemple de toponímia urbana que no és respectada per l'administració local, entestada a mantenir-ne la forma no genuïna. Ens trobam en una cambra diàfana, presidida per una autèntica taula d'escriptori. Un moble com Déu mana, massís, durador, res de materials xerecs i dissenys funcionals d'origen nord-europeu, suec, per exemple, amb obsolescència programada. De fet, tot el mobiliari que ens envolta és genuí, autèntic. Clàssic? És aquí on escriu, actualment, Bartomeu Obrador Corsach.

0: Bon dia, Tomeu. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Som a Moa i ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bé, ara ja sí, però cap de les publicacions meves ha estat escrit aquí, perquè fins ara he tingut una mobilitat, per jo, fins i tot exagerada, i ara ja estic abraçant el sedentarisme.
0: I què ens pots dir d'aquest lloc com a lloc d'escriptura?
1: És un lloc que fa molts anys que he anat aclarint i que de cada vegada s'assembla un poc més a jo, tot i que encara hi ha feina a fer-hi, hi ha coses un poc imprevistes, és una casa vella que sempre demana que la servin, de qualque manera, i seria molt tranquil si no hi hagués un cap de futbol davant, però per sort encara no hi ha futbol 24 hores, així que no tenen per què queixar-me gaire.
0: Per tant, així com acabes de dir, aquesta plaqueta de Prevesa no va ser escrita aquí. La podem ubicar, la seva escriptura, en algun lloc? O...
1: No, com que al final és un poc una antologia del que havia escrit els meus primers anys, es mou, és un poemari que es mou allà on jo he anat. És cert que hi ha referents molt familiars i que, per tant, Menorca també en forma part, però hi ha qualque cosa escrita encara a la península, sobretot a Barcelona, tot i que també hi ha qualque vers de Salamanca, també qualcun de Madrid, de l'estada que hi vaig fer, i qualque vers fins i tot que ve de Verona, de les poques setmanes que vaig fer gràcies a la Covid. Mecànica familiar. Pelàvem faves a la taula auxiliar d'una vella cuina. L'àvia, que va morir sense saber qui era, i jo, un fillet que tot just havia estat. Les hores passaven i els cabassos semblaven inacabables. Tina rere tina vessada, llegums a des i ara afurtades, per un pare ansiós de menja crua, mísera penyora de la guerra perduda abans de néixer. Érem una perfecta unitat productora. Ni els soviètics ni els americans, tan superbs com van arribar a ser, desenvoluparen sistemes d'aquesta precisió. Només la irrupció de la cussa, àvida de caronaments, desharmonitzava els moviments atàvicament interioritzats. La mare salmejava èxits de la nova cançó. L'àvia treia forces per relligar uns mots. I el pare maldava per silenciar el furt reiterat. Jo, pel contrari, planyia la imminent arrabassada de les faveres. Tan altes me semblaven d'infant, quan m'hi podia perdre com un cavaller bretó. Quina inconsciència i quina ingenuïtat. L'àvia també era petita, Sònia, i tampoc vaig saber créixer prou com per a sostenir-la.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Bartomeu Obrador Cursac, amb un guionet que posa els dos cognoms al mateix nivell, va néixer a Ciutadella l'any 1990. Actualment resideix a Mor, tot i que la seva trajectòria acadèmica l'havia convertit en una mena de nòmada que ha viscut en infinitats de llocs. Vull dir que entri i entri ha trascat molt. Va estudiar a Salamanca, entre altres indrets universitaris, va treballar precaritzat a la Universitat de Barcelona, entre altres benemèrites institucions acadèmiques, i ara es guanya les garroves exercint la docència a secundària i a batxillerat. Després d'una etapa a l'Institut de Ferreries, ha acabat a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó, on havia estat alumne ja fa unes dècades, i per tant podem dir allò de roda al món i torna al Born. Com es pot llegir a la solapa del llibre de què parlarem tot seguit, la seva formació filològica l'ha manat a endinsar-se, per exemple, en allò que Jordi Florit anomena, amb el seu estil sarcàstic habitual, l'estudi de les pintades de lavabo fenícies. L'epigrafia és, efectivament, un dels vessants en què es concreta o en què es concreta el seu amor i estudi per les llengües minoritzades de l'antiguitat. Però n'hi ha molt més. El temps li ret abastament. Plaquet de Prevesa és el seu primer llibre de poemes. Va aparèixer publicat gràcies al Premi de Poesia per a Joves Gumersin Gumila, que va guanyar en la segona convocatòria de 2022. La primera cosa que cal dir respecte d'aquesta obra és que ens trobem davant d'un llibre que entra pels ulls. El disseny de la coberta en té gran part de culpa. I contradient el que passa massa vegades, l'embolcall fa justícia a allò que trobam a l'interior, com intentarem argumentar al llarg d'aquest podcast. A diferència del disseny espartà típic de l'emblemàtica col·lecció Ossos de Sol, l'editorial Adia, a l'hora de publicar els volums guanyadors del Premi de Poesia Jove Gumersin Gumila, sí, ha pogut lluir. La il·lustració de la coberta es basa en una aquarel·la del pintor i poeta maonès establert al Rosselló, que dona nom al guardó. Què en penses, tu meu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Havam estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie

0: Sort que presentant-es el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat, no sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
1: I doncs anem a endinsar-nos dins aquest quadern de... dins aquesta plaqueta de Prevesa. I, de fet, començarem per el títol, que cap de dir malament. I hem de citar aquest galicisme, plaquet, i una plagueda, com li agrada dir a Vial Mesquida, no és res més que una llibreta, un quadern. I en l'àmbit literari, el terme fa referència a una obra de petit format, en què es publiquen textos de poca extensió. En aquest cas, però, ens trobem davant de 21 composicions, que no són tan poques, ni per descomptat tan breus. Ara bé, fins i tot en el cas d'acordar que no és un llibre gaire llarg, ens podríem remetre a la dita popular que afirma que és als pots petits on trobam la millor confitura a l'hora de qualificar-ne el contingut. D'altra banda, al títol hi trobam un topònim, Prevesa, i independentment del significat particular que aquest indret pugui tenir per tu, per l'autor, que qualque cosa m'imagino que deu significar per tu perquè l'hagis posat a un lloc tan destacat del llibre, però jo, per exemple, vaig haver de fer una recerca sota l'advocacia de Sant Google i em va dir que aquest és el nom que es dona a una població i alhora a un municipi situat al nord-est de Grècia, un espai de cruïlla, sobretot, on es van desenvolupar diferents cultures de l'antiguitat. I això perquè estava situat a un lloc estratègic des d'un punt de vista geogràfic. De fet, tot i que hi ha diverses hipòtesis al respecte, una de les possibles etimologies d'aquest nom de Prevesa és justament el de passatge. Clar, això és el que diu Sant Google, però ara t'ho demana tu. Per què Prevesa?
0: És un nom de... és un topònim, evidentment, com has dit, d'un lloc en què jo no hi he estat mai. Som un filòleg clàssic que no ha visitat, per exemple, Roma. Això no sé si parla positivament o negativament d'això, però som així. Però tanmateix són llocs que he estudiat, que he treballat, i justament aquesta cruïlla de camins que esmenes, jo també jugava en aquest moment de ni el mezzo del camí de nostra vida, és això de faig o no faig, què faig, on som, en quina selva m'he perdut. Però també és una ciutat poèticament significada en les lletres, sobretot gregues, perquè és on Kostas Kariotakis va decidir voluntàriament morir. Era un senyor que el van fer funcionar... bueno, va aconseguir ser funcionari i el van enviar per divergències fortes en l'ambient d'Atenes, de la capital, a la zona més perifèrica i de províncies que van considerar. I ell allà, després d'obrir un compte i posar-hi 30 dracmes, es va intentar ofegar la mà, no va descobrir que surava, mesquí, em sap greu, però me fa molta gràcia aquest episodi, i després sí que amb una pistola ho va aclarir. Justament aquesta ciutat, al voltant de la qual s'han desenvolupat guerres de potències molt fortes, però que tampoc dins el que és el cor de la ciutat, tant és un com els altres, una ciutat amb un port molt important, però que, evidentment, altres rutes han deixat un poc a la banda, i una ciutat que es conforma en ser província, m'abocava certes idees que en aquell moment de tornar me van... se congriaven dins meu. Com que també és un poeta que m'agrada molt i que justament estrenaves funcionariat i té un poema sobre funcionari, justament vaig trobar que fer-li cap petit homenatge era escaient. Tampoc és no és un poeta desconegut, però tampoc és...

0: tres grans noms que diries de la literatura grega, ja no sé, ja me conformo amb ell.
1: Apuntes, doncs, que aquest llibre és una mena de cruïlla, preves a... per tant, s'explica com a títol. Els 21 poemes que hi trobarem o que hi trobam ens mostren diferents camins, diferents possibilitats literàries, pel que fa a la forma, a la temàtica, al jo poètic que hi apareix. Hi ha, però, com podem llegir a la solapa, un fil subtil que lliga aquests textos d'origen divers. Tu parles de poemes abandonats, fragments de llibres que no van néixer mai, que són com les desenes d'un rosari i que conformen un itinerari biogràfic dels primers 30 anys de l'autor, un aspecte de què parlarem més endavant. Ara, per començar, és el moment de demanar-te per la gènesi del llibre. Ja ho has apuntat, en certa manera, quan has parlat dels llocs on va ser escrit. Quan i com decideixes donar forma a aquest conjunt de poemes i per què? Que també crec que ja ho has apuntat un poc. I que acabi presentat a un premi apunta a un procés meditat i intencionat, no? Quina seria aquesta gènesi?
0: Bé, quan vaig decidir tornar aquí, quan has de buidar un pis, has de triar que t'endús i que queda. I aquest poemari és un poc dels 20 anys, no 20, no 15 anys, previs que havia escrit quines coses quedaven per dur a reciclar i quines coses m'endua. I justament és aquest moment, i el llibre ho reflecteix, que vaig decidir fer una petita antologia del que jo havia escrit. Com bé et citat, hi ha molt de llibres que... Supos que deu passar a tothom, molt de llibres que en el meu cap han rodat i he estat incapaç d'arribar-los a acabar. Alguns, per sort, perquè hi ha idees que en un moment de la teva vida semblen bones, però quan tu tornes a llegir no té ni cap ni peus o simplement ja no estàs en aquell moment de valorar aquella estètica o el que sigui. Per tant, el moment de crear-lo és bastant clar com a conjunt. Sí que la creació individual de cadascun, com he esmentat, són molt diferents, tot i que tinc un to que trob que és reconeixible, per bé o per malament, no? Cadascú té el seu estil. Jo crec que és meu i tinc prou feina per baratar-lo gaire ja. I apunta-me, bé, presentar-lo en el premi respon a que no quedàs dins d'un calaix purament i que com altres creacions que m'ha passat, allò arribar qui se perdés o que fins i tot els peixets de plata mengessin qualque paraula, que és una cosa que he trobat també bastant divertida.
1: I el vas presentar i el vas guanyar. Què va significar obtenir aquest premi?
0: Bueno, pensar que qualcú podia llegir la meva obra i que no me la tiraria a la cara, que és una cosa que agraeix profundament i ara ratllant un poc més en sèrio, que la gent valorés de qualque manera allò que havia estat fent, perquè sí que és cert que hi ha autors que han escrit tota una vida i que en el final no han publicat res i que són inèdits, però si no tens certs objectius, i justament el premi ho era, difícilment avances. I jo, justament, com que escric molt, però literatura tal vegada no n'escric tant com jo mateix voldria, més fàcil enredar-me en qualsevol petita deixa de vers populars perdut damunt d'una pedra que no interessa absolutament a ningú abans que la meva pròpia obra. I, per tant, guanyar-lo va significar per jo donar-li un pot d'estatus dins la meva vida en aquesta creació. No sé, són paraules tal vegada massa gruixudes dites així, però espero que s'entengui.
1: Pel que fa als 21 poemes, voldria destacar-ne alguns punts que considero forts i començarem per una dèria personal, perquè a mi m'agrada aquella literatura que s'entén com un diàleg amb altres textos, que ajuda a teixir una xarxa de referències. Els acadèmics parlen d'intertextualitat. Per exemple, l'escena, diguem-ne, costumista que es descriu al llarg dels versos de Mecànica familiar, el poema que hem escoltat fa una estoneta i que has llegit, acaba lligant amb el poema Fer-se gran de Sònia Moll. En aquell poema Sònia Moll diu: la mare és petita i tu no saps com créixer per a sostenir-la. D'una manera força explícita en aquest cas, aquesta intertextualitat en forma d'apòstrofe i canviant la mare per l'àvia. Més endavant, per citar-ne un altre exemple que jo crec també que és molt explícit, el poema Relectura ens connecta amb els tres poemes secrets de Yorgos Seferis, i aquesta constel·lació referencial no sempre es mena a un àmbit culte, a més. Com a bon autor, fill de la postmodernitat, els referents de la cultura de masses també s'incorporen a aquest diàleg, i de la mateixa manera que el lèxic del llibre hi conviuen en tota la naturalitat del món formes cultes i col·loquialismes, alguns de molt locals, mentre que una coneguda sèrie de televisió mai neva a ciutat, en un poema del llibre resulta que sempre neva al port.
2: Sempre neva al port. Els meus conciutadans, il·lustríssims prohoms, nats tots ells de nissagues encara més florides que aquestes magres soques que m'han estat donades, han demanat la presa d'uns homes forasters que, no contents de prendre i habitar cases d'altri, venien paperines i petites aludes pels carrers. Tothom s'és entemut gràcies al jornal, que el negoci fluïa lloure pel redol. Quan sol passar, ningú no ho hauria dit mai. Ara, però, tots són a l'hospital, fent cua. Una afecció, diuen, els fa vessar sucs gàstrics tots els quarts d'hora alterns i pateixen de sobte esgarrifoses nàusees.

0: aquest joc intertextual pot manar a trencar fins i tot en les expectatives del lector. Prèvia, per exemple, en tost de les habituals captatios inicials, ens trobàvem amb un text que a mi no deixa de recordar-me, i no sabria per què, la veu d'aquella esclau que, en les desfilades d'alguns emperadors romans, a més d'aguantar-los la corona de llor, la mateixa que solen lluir els poetes, tenien l'encàrrec de dir-los, de tant en tant, mira enrere i recorda que només ets un home. La tasca de l'esclau era la de fer baixar els fums a qualcú que des del poder que ostentava podia caure fàcilment en la temptació de deixar-se endur per la vanitat i l'orgull. Fins ara comentàvem, intertextualitat. Quin paper juga en la teva obra aquest constant diàleg amb altres obres?
1: Crec que és bàsic en el sentit en què intent sempre reconèixer que el que escric no és més que una conseqüència d'haver llegit. I escrius d'una manera en tant que has llegit unes determinades coses. Sí que és cert que en la nostra cultura fa un pot de ràbia perquè ven com de tant en tant ens tant aquesta tradició, queda en qualque moment aturat i no tenim la consolidació de reconeixement, de ressons de determinats versos que altres cultures han pogut gaudir. Seré neutre amb aquests termes. I allò que jo he vist en llatí, que he vist en grec, que podem llegir en àrab, que podem llegir en hebreu, que podem llegir en francès, en castellà, en qualsevol llengua que ha disfrutat d'una normalitat, ens costa. I perquè ens costa, jo m'hi vull mantenir ferm en intentar-ho. Sí que és cert que si no has llegit a Sònia Moll, aquell paràgraf te queda un poc penjat, per exemple, de mecànica familiar.
0: Però el poema s'aguanta igualment.
1: Sí, però bueno, per exemple, a Camiva, que no havia llegit a Sònia Moll, els agradava molt el poema, però no en tenien el final, no? És un poc aquesta qüestió. Evidentment, el meu públic no era la meva família estricta. Està bé que el llegin, els ho agraeix, perquè no és fàcil seguir-me, però és polit que per estima ho facin. Però justament és això, intentar actuar en normalitat i no caure mai en un hedonisme, que moltes vegades els poetes justament postmoderns tendeixen a tenir o a patir, podria dir, i intento tota l'estona evitar-ho, i la forma més senzilla d'evitar-ho és reconèixer-ho, si en totes les realitats, començant allò que vengui bé, evidentment no. Allò tan pedant d'anar citant constantment...
0: No és una intertextualitat ortopèdica, sinó que flueix de manera natural.
1: No han vingut a fer sentons, no?
0: Els exemples que han citat ens menen majoritàriament, perquè t'ho has apuntat més... cultures, però ens menen cap a un bagatge clàssic i rellam de la tradició greco-llatina. I aquest bagatge apareix de manera bastant freqüent al llibre. Entre d'altres, hi trobam quatre èglogues, que són aquests diàlegs bucòlics entre pastors, una aretologia, que és una narració de fets prodigiosos d'un déu o d'un heroi, un epili, que és un poema breu de gènere èpic en hexàmetres, que en el teu cas han esdevingut alexandrins i en què demostres que quan vols també domines la forma, també hi ha decasíl·labs ben cisellats al llibre, o seguint amb aquest substrat grecorromà hi ha una oda dedicada al nimfeu de Cala Figuera, que és un element patrimonial que juraria que molts habitants d'aquesta ciutat hermosa i galant desconeixen. Sembla una obvietat, però per què aquesta presència? Allà és una voluntat de reivindicar un patrimoni? També ho dic, i podem lligar d'alguna manera, perquè el teu assaig, La pupil·la de la mà, hi ha també tota una reivindicació d'un patrimoni que ens és propi als menorquins, i no només als menorquins, que és tota aquesta etapa andalusina, I podem dir que fas més o manco el mateix amb aquest passat o amb aquesta herència grecorromana?
1: Sí, és un patrimoni que jo he rebut a base d'estudiar-lo, vull dir, no és que m'hagi vingut, sinó que l'he anat a cercar tan intensament que m'hi vaig dedicar, no?, quants anys d'estudi seriós, i evidentment encara seguesc llegint sobre aquestes qüestions perquè formen part ja de la meva forma de ser i d'entendre el món. Però he tingut la sort en aquesta vida, juntament amb en Joan de Nicolás, que és una persona que ha dedicat tota sa vida a intentar rescatar totes les dades sobre patrimoni arqueològic menorquí possibles. Jo no sé com ha arribat a acumular tanta informació, i a partir de contactar amb ell tenim entre mans això de crear el corpus d'inscripcions antigues de Menorca. I arran d'això, jo he conegut Menorca a partir d'aquí. Sí que de petits, les típiques excursions, camí de cavalls, tot això, però quan comences a estudiar una cosa és quan l'estimes de debò. I, evidentment, com que estic treballant això, les idees estètiques que me surten, vulguis o no, és fàcil que derivin d'aquí. I crec que tampoc està malament fer-ho, perquè tampoc és que es faci gaire. Crec que un poema, justament, a Cala Figuera d'Esport de Mo no s'havia escrit, tot i certes referències en obres de teatre medieval nostres, però formen part d'aquesta constel·lació i, per tant, l'aprofita. És igual, no?, que avui en dia les cantants joves tendeixen a incorporar en els seus repertoris elements de la tradició, que al final és postmodernisme pur, de la tradició popular que ens ha arribat. A vegades un poc acríticament, tot sigui dit, però això ja no serà qüestió més. Jo també a vegades som un poc acrític, idealitzant també determinades coses que també me'ls hauria de repensar un poc. Però, ostres, és que llegir un poema està molt bé, però pujar a Sant Àgueda amb aquella tranquil·litat és fantàstic. O entrar dins d'un hipogeu de l'edat del ferro, veure les vetes que fan la pedra amb una certa llum que ve transversal, també són moments de ple estètic i que troc que també poden tenir un reflex escrit. No sé si t'estic contestant.
0: No, estàs contestant. Jo el que passava pena és que esperem que no es posin de moda aquests plaers i que acabi tot sent matèria de selfistes.
1: Sí, tinc unes pàgines sobre aquesta por, jo també.
0: Però sí que és que hi ha aquests... Són plaers, al final, plaers estètics, que són una herència que hem d'agrair que tenim una tradició històrica, un passat, un llegat,
1: i que
0: coneixer-lo també és aquesta manera de poder-lo estimar.
1: I molta gent que s'ha dedicat a preservar-lo, que això a vegades és un poc el mal que tenim, no?, la meva generació, de no comprometre's. Bé, això ja són reflexions paraliteràries.

0: L'endemà del postcapitalisme.
1: El 16, me cruix. Anatema. L'alcohol, m'abat. Drama. De fumar, no n'he sabut mai. Ansietat. Viatjar, no m'avelleix. Desídia. La classe m'ha traït i el país m'ha enganat. Vaig amagar tant d'anys la lletjor que ara entusten els miralls. Tota aglopada té un preu i morir és un acte subversiu.
2: Hem dit que hi ha un fil conductor que lliga uns poemes en què, d'alguna manera, et segueix l'evolució d'un jo poètic al llarg de 30 anys, des de l'infantesa màgica, del fiet que mecànica familiar, com hem escoltat, es perdia dins les faveres com un cavaller bretó, fins a la maduresa d'aquí, l'endemà del postcapitalisme, viu en solitud, en què el sobrepellí és rebutjat al final de l'adolescència s'acaba materialitzant en forma d'alopècia. En aquests poemes, sobretot, ens sembla detectar un to elegíac i a la vegada també una fina ironia que és filla, no sé si dir, de l'escepticisme. Què en pots dir de tot plegat? D'aquesta evolució del jo poètic, de l'elegia, d'aquesta presència d'una ironia escèptica?
0: Bé, les runes se solen vendre fàcil. Pensar que tot temps passat està millor quan l'estudies i grates un poc i de merda n'hi ha hagut de sempre. I de vegades fins i tot pots tenir un pensament humanitari i de progressisme i pensar que podem anar o anam fins i tot a millor, tot i que moltes vegades les circumstàncies no ens ho permetin. No són jo gaire optimista, tot sigui dir, però és cert que intent justament contraposar aquests pensaments que t'indueixen, a més molt afectats per tota una tradició molt forta, no? Des dels temps clàssics, justament, en què sempre s'ha romantitzat els temps heroics, que ningú ha viscut mai, evidentment, fins a l'actualitat, que en què no, hem viscut molt d'autors que s'enlluernaven amb els clàssics perquè eren els moments en què millor s'escrivia, i ara ja ningú sap escriure un puta vers, i ara ningú sap fer una rima com Déu mana, ni un decasíl·lab, ni res. Justament és la meva feina un poc ha estat des de ser un patidor nat a intentar curar-me, i aquí la poesia, amb un concepte que també és clàssic, m'esdevé un pot de fàrmac on em serveix justament per contrarrestar aquesta afecció de l'ànima.
2: Això per una banda. Uh-huh. I aquesta ironia?
0: És la meva manera, l'ironia, de fer humor i de passar-me bé. No té altra finalitat que lúdica, tot i que, evidentment, hi ha temes i hi ha qüestions que amb una broma punyent pot entrar millor que no dita amb una fredor i amb quatre notes a peu de pàgina acadèmiques. Justament, l'ironia m'ha servit per ratllar justament de certs comportaments dels nostres veïns, però també de com treballàvem enllaçant un anterior amb el patrimoni. És la manera de fer entendre que lots que fotem.
2: Bé, estem arribant ja al final del recorregut per aquesta plaqueta de Prevesa. N'hem apuntat alguns elements, tampoc no hi hem pogut fer una anàlisi aprofundida perquè tampoc no és aquí on es cau a fer-ho, però hi ha algun element d'aquest llibre que no haguem apuntat i que trobis que voldria remarcar? I tal vegada t'estic convidant a fer de comercial del teu propi llibre, pensant en què podria ser que algú escoltés aquesta entrevista i decidís anar a una llibreria, anar a una biblioteca, obtenir aquell llibre i decidís llegir-lo o fins i tot rellegir-lo, si ja ho ha fet. que li diries o que hi apuntaries que no haguem dit o en quin motiu, o quins motius li donaries perquè obris pàgina i comences a llegir.
0: La primera virtut que té Plaquet de Prevesa, tot i que al principi l'has volgut desmitificar, és que és breu. En un moment de rapidesa que tenim, les obres llargues han de ser molt bones perquè qualcú hi dediqui un temps que no està dedicant a certes imatges que estan fetes perquè t'hi tinguin enganxat. No sé si és una virtut pròpiament, però per començar és així. D'altra banda, també trob que és un llibre, és que me fot ràbia dient tòpics, però és un llibre molt sincer. Bé, en el sentit de...
2: De fet, no sé però fins a quin punt de cara que diguis que és un tòpic, no sé, si la sinceritat...
0: És real.
2: És... No. Si és un valor literari que avui en dia és apreciat o és valorat...
0: No ho sé. Me passa avui en dia que, com que es mouen tantes coses, no sé on som. I a vegades jo estic perdut en la literatura ultracontemporània. I me costa... Hi ha moltes coses i hi ha molta gent escrivint per sort. I sempre es diu allò que hi ha massa en publicacions...
2: Podríem fer un debat també amb això?
0: Sí, evidentment. Això també m'ha duit a pensar, perquè el meu llibre havia d'haver estat imprès, que això també hi he pensat. I la meva resposta davant d'aquest plantejament, dic, de moment n'he imprès pocs i crec que per pur dret, amb el gastar unes pàgines, no? Amb el baratar unes pàgines, ho podia fer.
2: En això que dius de la sinceritat, jo, per exemple, que... Tinc l'hàbit de llegir poesia. Sí que moltes vegades amb gent jove o en... No amb gent jove, en publicacions, amb autors actuals, sí que tinc una sensació a vegades recurrent de llegir textos que no me'ls crec. És a dir, que no hi conec perquè no hi veig, per exemple, o no traspuen aquesta sinceritat que comentes. I si ja anem en el món de la prosa, en què tot això que es ve a anomenar literatura del jo, autoficció, i aquí que et suposa que parteix de l'experiència, aquí encara la sensació de l'impostura i de la manca de sinceritat moltes vegades encara és més acusada. Ho dic perquè en el moment que dius que tu valores i et trobes que és un tòpic la sinceritat... Mira, jo, en canvi, crec que no és un tòpic i que està molt bé, perquè és un valor que jo personalment m'acosta de trobar quan llegesc.
0: Sí, jo també he pretès d'haver llegit molta gent del meu col·lectiu, que en aquest cas és de filòlegs clàssics, que són... Hi ha molt de poeta dins de filologia clàssica, per tant, jo som un epígon més, i tots duen unes vides molt àuliques, Són homes del Renaixement que me fascina com a que de cosa llitgen, com a que ho consumeixen. No entraré tampoc gaire aquí. I tot plegat. Jo, des de Plaquet, des de familiar, des de referents com Salopècia, si vols, he intentat anar, no?, en el nivell en què jo podia jugar. És cert que és bo de fer caure en la quotidianitat fins en el sentit que s'han abusat un poc darrerament, això també és cert, a ningú li interessa que estic escurant els plats, a la gent només li interessa quan em puc fer d'haver una creació estètica sobre allò, però el fet en si no és interessant.
2: La mal entesa poesia de l'experiència. Bé, fa un moment, quan hem començat aquesta entrevista, havies comentat que aquest llibre per tu era el fruit d'una cruïlla i has fet una referència dantesca en el mezzo del camí de nostra vida. Després d'aquesta cruïlla, què? Evidentment, ratllant des d'un punt de vista de creació poètica.
0: Sí, sí, és la pregunta que de tant en tant, cada dos dies me faig a veure si m'he de posar més o no. M'hi pos, però de forma molt esporàdica. Podria posar moltes excuses, però la veritat és que ho tinc ara un poc aturat, tot i que les idees i bones intencions hi són i que hi ha qualque cosa ja escrita, no en absolut un poemari tancat, com alguns dels teus entrevistats poden oferir. Jo no tinc gaire cosa poètica a oferir ara mateix, però arribarà, jo no fris. És allò que et deia, s'imprimeix massa o no, jo no se me podrà acusar, espero, de aquesta qüestió, i no és que ho cerqui, simplement que duc un ritme, si vols, precapitalista i orgullós, fins i tot.
2: És a dir, hi ha camí.
0: Sí, tinc un amic intimíssim que també és... faig sonores i sordes molt malament per mort de s'afecció, que és també filòleg català, en Adrià Pons, que sempre me diu, mira, si en un poemari hi ha un poema bo, el poemari ja és un excitàs. Per tant, tampoc fa falta anar traient molt, vaig com consideri, com bonament puc.
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: A més de parlar amb Bartomeu Obrador del seu llibre Plaquet de Prèvesa, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, o a trobar, si és que encara no hem fet la descoberta, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres diferents, el primer, per tant, ha de ser, o el primer hauria de ser, d'un altre autor illenc. Quina recomanació ens dus? De fet, ja apuntam que és una autora que ha tingut una presència justament però en cada veta de vida en aquestes lectures retrobades, i tu ens recomanes una altra obra, és darrer, llibre que ha publicat qui, concretament?
1: En Llucia Pellicer, defensionari, et sobra, anava a dir la darrera obra, però ara n'ha tret una a quatre mans que encara no he pogut llegir, espero fer-ho esmenar-ho ràpidament i sobretot després de defensionari. Seré sincer una vegada més, quan el vaig comprar ho vaig fer un poc per inèrcia, no me mereixia en Llucia tota la confiança, però no era la lectura que tenia prevista tot una, i en el moment en què el vaig poder agafar en calma, vaig trobar que era un poemari que hauria d'haver existit i fins i tot un poc abans dins del nostre microcosmos poètic. És una veu que no mostra algunes de les afeccions que patim molts de nosaltres, jo m'incloc, no t'estic incloent a tu, però jo sí, que són aquest excés de bucolisme i de promoció turística de la nostra illa. Ella, que se l'estima de força manera, són un dut, i com a autora més igual, no? Com a persona sí, però com a autora tal, parteix d'una vivència personal molt forta, la qual jo mai podré viure per motius obvis, però en crea un artefacte poètic molt potent i amb uns registres molt variats. Juga despistat, perquè al principi no, tu com a lector, com bé diu una Sònia Moll, en el Possàcila, si és a Vila, si ara no recordava quina exactament la paraula, i retornes a fer les teves passes de lector, i de cop allò que havia llegit en certa innocència, una història d'amor, aquest poema, no sé què, que dius ara, de què va? Tot va agafar molta forma, però quan hi tornes és terrible. I és, per tant, bé, me mereix, és un dels poemaris d'aquest mil·lenni, que és jove, però fa goig dir-ho, que jo posaria, recomanaria i posaria a un copista a traslladar a la posteritat, si m'ha permès tornar als meus referents.
0: Sí, de fet, és un d'aquests llibres que si d'aquí 10 anys encara existeix alguna cosa similar a aquest programa, li haurem de dedicar una lectura retrobada, segurament.
1: Totalment, perquè és atemporal. No, jo estic segur que el agafarem i el llegirem sense que mos grinyoli, que és moltes obres, passa i no passa res, eh? Hem d'acceptar que escrivim per un moment.
0: El llibre d'Anna Llucia, sí que hem de dir, per si qualcú el vol adquirir, que és del 2025 mateix i que el va publicar, o que l'ha publicat, a la nova editorial Moll. És a dir, que és un llibre que ara mateix gaudeix d'una distribució folgada i que no hi ha d'haver ningú que tingui cap problema per poder-lo adquirir. I com passa també, tenim uns artefactes que es diuen biblioteques que també ajuden a que ningú pugui tenir una excusa per dir que no ha llegit un llibre que recomanem.
1: I, si me permets afegir, que està editat amb molta cura i carinyo. Això de cada vegada és més tòpic, una altra vegada, perquè en el moment en què necessitem vendre objectes materials en un món bàsicament virtual, hem de fer una devoció pel llibre físic, però és que en aquest cas és cert. No sé si hi ha en Damià Roger ficat per mi, trob que sí. Sí, ho record bé. I a més ja s'ha gravat d'en Carles Moll, que és que És rodó.
0: De tot.
1: Sí, sí, és rodó. Fa una sana enveja i una alegria que existesqui.
0: I d'ampliar cercle. I ara, a continuació, hauríem de parlar d'una obra de la literatura catalana, però de fora de Menorca.
1: Sí, aquí la meva opció també era bastant clara. País Barroc, d'en Raül Garriga Said, és un autor que miro profundament, també, amb una obra més dilatada, d'assaig, sobretot, i també com a narrador, tot i que la seva obra assagística és el que jo valor més i que forma part justament de País Barroc, s'inclou en aquest gènere. És un llibre que enllaça amb moltes coses que han dit avui, que me va... Bé, d'aquells que te'l llitges d'una tirada i me l'he tornat a llegir perquè dues o tres vegades perquè en tenia absoluta necessitat d'entendre com hi estava encaixant tant amb els meus referents. Evidentment, ell també és filòleg clàssic, però a part és filòsof. El seu cap va molt més de veres que el meu i pensa coses que jo no sabria ni sospitar. I aquest llibre, que primer va sortir, si no... Troc que m'ho havies comentat tu, que...
0: Sí, aquesta edició que tens tu, jo crec que és la primera, sí. Antiga. Bueno, antiga, que crec que és del 22, eh?
1: Sí, però això en el món editorial...
0: I...
1: Ja és un inconable.
0: Coi, abans de ser un llibre, havien estat uns articles que havien aparegut cada mes a la revista L'Avenç, que és, jo, per exemple, vaig llegir això amb un capítol cada mes, després es va fer aquesta edició en forma de llibre, i ara fa, jo crec que és enguany mateix. Jo l'he llegit, o l'he rellegit en aquest cas, a la col·lecció L'Accent, que també és de l'Avenç, amb un format un poc més petit, amb una tipografia més petita que bueno, contribuirà a que la meva miopia vagi en augment.
1: Agraïm des d'aquí els llibres amb lletra grossa. I sé que una publicació meva justament no es caracteritza per això, però és d'agrair.
0: És a dir, que hi ha més d'una opció per poder accedir a aquest text i, bé, jo comparteix en tu aquesta fascinació per aquest llibre.
1: En Raül descobreix el seu país, troc que ho podem dir, en un món en què mos han criat, que el que hem de valorar és el roman i perquè mos du cap a les nostres arrels mil·lenàries, que justament a Menorca encara es veu en certa més distància, que el bo és el modernisme o és, no?, el noucentisme i de cop nosaltres també mos passa. Anam a l'O, anam a Gràcia o al Toro, o anam a Can Saura, per citar un element més civil, i el que trobam és barroc. I les pedres grosses són d'aquesta època. I és, no sé, aquest llibre per jo va ser també una obertura d'ulls, veient ells. Ell, el que vivia en el seu país, però també me va servir jo, en més general, amb el patrimoni, no només dedicat al barroc, però com de cop menys tenim alguns períodes o algunes qüestions per pures creacions intel·lectuals d'una determinada època que n'hi ets a nostra. Això és molt interessant i a més té molta gràcia perquè hi treu cap gent, no?, com en Roger Mas, que bueno, jo n'estic profundament enamorat, no som l'únic, ho sé, sap. I és que no sé, ell va contant un poc també els seus records de joventut, que ell ja no viu a Solsona, sinó que és, no ho hem explicat, ell és d'allà, i és on passa gran part de tot això, viu a Barcelona, però hi torna, no?, de forma habitual, i es planteja també coses com en els seus fills, que ni tan sols són d'allà, quina relació poden tenir, no?, amb aquesta qüestió. I el més divertit de pensar, no?, el barroc són boscos pintats d'or, per semblar allò que són i per mort de sol van cremar també a la guerra civil, no? És una, no sé, és tot plegat, tota una reflexió patrimonial però també personal, molt profunda, molt, com és ell, aguda i que m'ha servit I l'he arribat a veure tant que un, això ho volia dir, que un regal que me van fer en un aniversari va ser anar a veure l'ermita del Miracle, el santuari, perdó, del Miracle, perquè ermita no ho és, és gros allò. Me vaig emocionar. Un lloc que no té a veure amb jo, però que arran de la lectura d'haver passat tantes hores i passejar entre aquelles figures que t'ho permeten, encara els camarins oberts, que això és un tema que també n'hauríem de ratllar, poder passejar enmig d'aquelles figures pagades i creades pel poble i veure aquell art que t'envolta de forma... Allò immersiu ja s'ho havien inventat. És espectacular.
0: Raúl Garrigasait,
1: sí.
0: La segona recomanació,
1: però...
0: quan d'una lectura agrada,
1: sí,
0: fer-ne apologia no crec que sigui cap.
1: No.
0: Convidar el lector a llegir llibres que ho valen, si els podem estalviar segons quines altres tries, millor també. Fem de rebot i acabarem amb una recomanació que pertany ja al conjunt de la literatura universal, i aquí també dus un llibre que té una connexió menorquina i pitiusa a la vegada evident, i a part que és un poemari extraordinari. De qui Rellam?
1: Rellam, de la Terra Santa, dalt de Marini. Qui té romput un pot les regles del joc, perquè té repetit la poesia, però no hem vingut aquí a ser estrictes.
0: Exacte.
1: I el recomano justament de la forma que jo el vaig descobrir, en la traducció i es pròleg de Nanora Albert, poeta eivissenca o afincada a Eivissa, i editat per l'editorial Arrela, editorial menorquina, i sincerament crec que és la millor edició que han fet i és dels millors, vull dir, si hagués també de fer uns rànquings aquests que no serveixen per res, però si m'haguéssiu de dir, seria també un altre llibre des qui salvaria, perquè això m'ha obert tot un univers. Va sortir, jo troc que encara era per sa carrera o alguna cosa així, i jo no coneixia el de Marini. Sé que tothom en sap molta sa vida, jo no la coneixia, i gràcies a sa feina editorial de tria i de trobar ses persones idònies, vaig caure de cul. És impressionant.
0: De fet, el de Marini, sí, tothom la coneix, però la primera traducció en català que es publica del de Marini és aquesta, és La Terra Santa. Després hi ha gent que
1: s'hi
0: ha posat i que han fet això com si fos un gran esdeveniment, però es mèrit d'haver publicat primer, i a més amb aquella traductora que realment havia de traduir el de Marini,
1: és
0: ella. Que és Nanora Albert. Vull dir, això és un ou de dos vermells, ja? I aquest llibre és extraordinari.
1: Sap greu que no se'n publiquin més així, perquè és d'un nivell que parà. Evidentment, la matèria primera d'Anna Marini, ostres, una dona... Clar, és que té tot el que el segle XX li pot demanar a la literatura. Una dona en la seva posició, evidentment, social, que no és la mateixa que dels seus col·legues mascles, tancada per boja i per altres qüestions psiquiàtriques en un sanatori, manicomi, centre de salut mental, jo ja no sé molt bé quin terme és, que ma mare s'hi dedica i he de ser curós, però mai sé ja quin és el correcte i quin no. Que agafa tota la tradició, és que tota, mediterrània, perquè el nom ja, evidentment, m'ho remet als temps bíblics, però agafa tota l'èpica, si es vol, de la conquesta de Jericó, de l'arribada dels hebreus a Terra Santa, dels evangelis també, treuen un pot de cap per allà, i ho mesclen tota la seva lectura, evidentment, clàssiques, i alhora contemporànies, i te fa un poemari d'una... És que diria actualitat, però dit des d'ara. No dit des del seu moment. Des d'ara. Espectacular. Tenim present tot aquest tema de la salut mental, tota la violència que se l'ha exercit en nom de la sanitat, però també en nom del benestar social. És que no li pots demanar res més a un poemari que a més és bo. És que no és un pamflet en absolut. Perquè dit així, podria semblar que jo estic cercant un poeta estalinista que mos està... No té res a veure amb tot això. I a més, fet en la traducció de Nonora Aubert, que la va conèixer i va conviure, que l'ha estimat molt, això està claríssim, és un llibre que es defensa tot sol. Jo aquí és que no he de dir gaire cosa més, perquè és qualsevol persona que no ho conegui i ara senti això i vulgui llegir poesia, és que ja, és un imperatiu anar de cap i no és meu, és objectiu.
0: Aquí sí, l'única pega o l'única dificultat que potser es trobarà un lector que vulgui llegir La Terra Santa, primera és que és un llibre publicat per una editorial que malauradament ja no existeix, que és Arrela, publicada el 2016, i segurament aquí sí que la millor manera de poder-hi accedir serà a través de biblioteques, perquè no crec que sigui un llibre bo de trobar en llibreries.
1: Hi heu d'anar alerta d'això al lón, aquest.
0: Aquest no ho podem dir, no?
1: No, aquests són d'esquí i n'hem d'estar gelós.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, especialment Plaquet de Prevesa, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin tots, si pot ser, incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Bartomeu Obrador, per acceptar la nostra convidada. Ha estat un plaer venir a casa teva i parlar de llibres del teu i d'altres.
1: Bé, moltes gràcies a vosaltres. Jo m'ho he passat egoístament molt bé.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

juny, el cel blau per la Roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de cim.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic.

0: com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Montemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: A Montmoi.
0: A Montmoi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Buella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sona la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: No pensis mai que la guerra, no importa la seva necessitat o justificació, no és un crim. Hola a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts de nou a l'espai literari de Ràdio Far, en el que recoman llibres, generalment fora de la llista dels més venuts, generalment d'editorials independents, petites, poc conegudes, més o menys, això és sempre relatiu. Llibres que, per les seves paraules, argument, personatges, estil, tècnica, etc., m'han posseït, han entrat en jo per l'escletxa més estreta i poc lubricada del meu cos i s'han fusionat amb les meves cèl·lules per formar part de la meva vida. I tot això, tota aquesta parrafada, es pot resumir en, simplement, llibres que a jo me flipen. Començam nova temporada i començam un any nou. Un any en el que hem convertit la Covid en una malaltia quotidiana i en el que hem tornat a la normalitat. Una normalitat que havia de ser nova, més forta, millor, més comunitària i més empàtica, menys egoista i individualista, plena de respecte, tolerància i amor en el pròxim. La vida postpandèmica havia de ser l'hòstia. Jo, sincerament, no veig cap diferència. És més, els preus de l'energia, de l'alimentació, de l'habitatge i moltes coses més no deixen d'augmentar. La política segueix igualment malament i perillosament malament. Cada vegada hi ha més terra que no és menorquina. Prest haurem d'aprendre un altre idioma estranger que no és anglès. És tot una meravella. Però deixem enrere qüestions divines. El tema de matar a déus ho deixarem per a una altra ocasió. I anem a centrar-nos en problemes més terrenals, o millor, potser, infernals. Anem a fixar-nos en la cita que obre el programa de l'escriptor nord-americà Ernest Hemingway. I sí, exacte, estic ratllant de la guerra d'Ucraïna, perquè com a habitants del primer món, del món occidental i civilitzat, sembla que la guerra és com qualque cosa llunyana, que sí, que mesquinets les víctimes d'aquella guerra a Àfrica o a Àsia occidental, que sembla que no mos afecta. La guerra d'Ucraïna mos diu que aquest crim contra la humanitat és aquí, amb nosaltres, que d'imbècils que necessiten acumular poder perquè es volen coronar superiors, o per fredar, o simplement per res, n'hi ha per tot. Que l'única manera d'argumentar les seves idees és mitjançant la violència, que consideren la vida humana com simples números. Milers i milers de vides que s'assassinen sols pels seus objectius. Xerrarem avui de la guerra amb un dels llibres més extraordinaris escrits sobre aquest tema. Ens referim a La por, de Gabriel Chevalier. Començam la nova temporada amb un capítol que hem titulat La guerra és una merda cagada en el mateix lloc per 1000 elefants. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.
1: I'm your masters of war. You that build the big guns.

0: It hid behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask.
1: Vosaltres heu estès la pitjor por que mai hagi pogut ser expulsada. Diuen els versos de Bob Dylan en aquesta icònica Masters of War, en aquesta Senyors de la Guerra. Com hem dit, tractarem el tema de la por, però no d'aquesta por a les conseqüències de la guerra, que diu la cançó, sinó a la por que produeix estar a les mateixes entranyes d'una guerra, a la por a morir i a matar. Mos plantam enmig de la crueltat, de l'horror despietat, de la injustícia d'una guerra. I acompanyarem l'extrema angoixa i sofriment extasiant d'un excombatent de la Primera Guerra Mundial.

0: La por és un testimoni directe. Chevalier es basa en la seva pròpia experiència per explicar la història d'un jove de 19 anys que l'únic que vol és sobreviure a la guerra, que desconsiderat per la seva part no morir per la pàtria. Una història que relata els 4 anys de calvari de la guerra. Una història on hi trobam el seu baptisme de foc, les ferides sofertes, la seva convalescència a l'hospital, el retorn en el front, la vida a les trinxeres, les nits dins forats d'obusos, els polls, l'extrem fred, la fam, les malalties, gasos, crits sense fi d'angoixant dolor i mort, cadàvers sembrats per tot. Però, sobretot, trobam por. Moltíssima por. Perquè els soldats, en una guerra, senten, sobretot, aquest sentiment. Aquesta por. En una escena sensacional, amb uns diàlegs senzills, però brutalment colpidors. El protagonista, amb un permís després de ser ferit, és amb son pare i els seus amics. Aquests amigots li van demanant coses en el soldat. Si ha guanyat qualque medalla, si ha matat molts alemanys. I davant totes les respostes negatives, finalment demanen i de què has fet a la guerra. A lo que ell respon, sentir por.
1: Tanto he venido a ayudarte, Telas.
2: ¡Joder! ¡Me muero! ¡Me muero, sargento!
1: Lo sé, pero no grites tanto, Tela, joder.
0: En aquesta magistral escena podem veure un parell de coses molt interessants. La primera és la desmitificació de l'heroi, figura erigida pel patriotisme, una paraula, aquesta pàtria, que sempre com en la religió, que en el seu nom es poden cometre els pitjors crims de la humanitat. Una paraula contagiada de fanatisme, generalment pronunciada per gent que es creu per damunt dels altres i en els qui no hauríem de creure. Persones insensibles en el dolor i a la crueltat exercida, i que si no s'obeeix els designis d'aquesta pàtria, que no són més que els seus designis, són capaços de dictar els càstigs i condemnes més desproporcionades i injustes. La guerra no té herois.
3: Aquiles, observa sus caras. Puedes salvar a cientos de ellos. Puedes acabar esta guerra con un mandoble de tu espada. Deja que vuelvan a sus casas. Imagina un rei que librara sus batallas. Seria un espectáculo.
0: Per altra banda, veiem la concepció de la guerra que es tenia a principis del segle XX. La guerra era vista com una cosa bona, com una espècie de ritual d'iniciació a l'edat adulta. Per fer-te amo has d'anar a la guerra. De fet, el protagonista s'enrola a l'exèrcit quasi de broma, per passar una estona de riures amb amics, amb pets sobretot, per l'opinió pública i per consignes fàcils de propaganda. Aquest populisme tan en voga en els nostres dies. Més tard, el jove soldat descobrirà el seu terrible error.

0: La por és un atreviment. És la primera vegada que un escriptor ratlla en primera persona i amb el to descarat de la joventut d'un tema tabú com és la por que sofreixen els soldats en el front de combat. Una por que paralitza, que fins i tot impedeix fugir. Una obra valenta que en el moment de la seva publicació va rebre moltes crítiques sagnantment ferotges, acusada, com no, d'antipatriota. Un testimoni tan en contra de la guerra, tan antibel·licista, que el llibre, a l'inici de la Segona Guerra Mundial, es va retirar de circulació per no descoratjar l'exèrcit. Una història explicada amb un extrem realisme i cruesa, que descriu minuciosament el dia a dia de la guerra i el funcionament intern de la maquinària bèl·lica, així com el cruel i injust sofriment dels soldats. Radical i plena de ràbia, que no deixa moments per respirar. Una obra directa, profunda i sense concessions, perquè a la guerra no li podem otorgar ni la més mínima concessió. La llagosta a la biblioteca. I en aquesta nova temporada anem a visitar una altra secció de la biblioteca. Anem a donar una xuruada a la cinemateca. I com a la llagosta del director grec Yorgos Lanthimos, aquesta pel·lícula ambientada en una societat que t'obliga a tenir parella i, si no, te converteixen en un animal que tu prèviament has triat, anem a fer el nostre Tinder particular. Anem a emparellar llibres i pel·lícules. I la parella cinematogràfica que hem triat avui és Vine i mira, de Lem Klimov. Vine i mira parteix de la massacre de Katyn, Bielorússia, on més de 600 persones van ser assassinades. Per explicar la història d'un al·lotet de 14 anys que tracta d'unir-se a un grup de partisans locals i que el durà un viatge a través de l'horror de la guerra, en el que progressivament anirà perdent la raó. És a dir, la pel·lícula tracta sobre l'impacte psicològic de la guerra en una persona. Vine i mira és una pel·lícula antibel·licista diferent, en la que es combina llargues preses i panoràmiques de moments buits, sense que passi res, moments de digestió per lo que s'està veient, amb escenes de caos absolut que en qualque ocasió freguen el surrealisme i on trobam l'element estètic definitori d'aquest film. Els sensacionals i magnífics primers plànols, generalment del rostre del protagonista, que expressen com ningú ho ha fet mai. Recordem que l'actor és un adolescent. La tristesa, l'angoixa, l'horror i la bogeria de la guerra, tot en un rostre, i que mos col·loquen com interlocutors d'aquest fiat, que mos diu, vine i mira. Això és la guerra. A la Primera Guerra Mundial hi van participar més de 70 països, mentre que sols una vintena es van mantenir neutrals. Durant els 4 anys del conflicte, es van mobilitzar en el voltant de 70 milions de soldats, dels quals 20 milions van resultar ferits i 10 milions van morir. A això se li ha d'afegir els milions de civils que també van ser assassinats. En finalitzar la guerra, els èxodes, guerres civils i regionals, fams, pandèmies, van causar entre 5 i 10 milions de morts entre la població. A la Segona Guerra Mundial, aquests números es disparen fins als més de 50 milions de morts. A l'actualitat, en el món hi ha actives 59 guerres. I fins aquí el programa d'avui sobre la merda que és la guerra, que desgraciadament s'ha de recordar que existeix. S'ha de recordar la barbària que és. S'ha de recordar tot l'extrem dolor que causa. Per favor, prou. Prou de guerra. Prou de posar malparits en el poder. I anem a fer feina per una veritable nova normalitat, en sa que l'única guerra sigui decidir un divendres vespre si sopam de pizza o de sushi, que fa molt que no en menys i se'm fa sa boca aigua només de pronunciar sa vianda. Deim adeu amb Work for Peace, treballar per sa pau, de Jill Scott Heron, amb el que farem una cosa especial. Recitarem un fragment d'aquest poema mentre sona sa cançó. Només un fragment, perquè el poema és llarg com un dia sense creure en res. Gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.
1: Back when Eisenhower was the president...
0: Quan Eisenhower era president, els camps de golf era on passava la major part del seu temps. Així que mai vaig escoltar realment el que va dir el president. Perquè, en general, jo creia que, en general, estava políticament mort. Però ell pareixia sempre saber quants músculs estaven a punt de flexionar-se. Perquè record que va dir cosa, va murmurar cosa sobre un complex industrial militar. Els nord-americans no lluiten ja per mantenir ses costes fora de perill. Sols lluiten per mantenir sa feina en lloc d'una feina amb armes. Llavors, pretenen estar atrapats en qualque tipus de reflex polític. Però l'únic que fan és pagar quotes en el complex industrial militar. La política militar i monetària, la política militar i monetària, la política militar i monetària es reuneixen quan ho creuen necessari. Converteixen els nostres germans i germanes en mercenaris. Estan convertint el planeta en un cementeri.
2: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Yeah.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.